0: Ràdio Marina.
1: Quatre quisos. Primer qui, segon qui, tercer qui. I cauen quatre quisos.
0: Sempre al teu costat.
2: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu

vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: 360.
1: Un estudi amb georadar ha detectat restes d'estructures arqueològiques sota la plaça de Farners de Santa Coloma. Les troballes podrien correspondre a una antiga edificació noble documentada històricament en aquest punt.
2: Estem veient, això, si podem arribar a omplir un projecte tan gran a Blanes, i creiem que és així. Hem vist també com han pujat els preus de l'habitatge a Blanes, com hi ha poca oferta també de lloguer, i que moltes persones veuen excloses del mercat de l'habitatge i que poden estar interessades en una alternativa d'habitatge com són les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Per tant, creiem que realment hi ha interès, però necessitem veure i hi ha gent que es pugui sumar a aquesta iniciativa.
3: El Hub Tecnològic d'Espanya creix un 14% i ja val 125.000 milions.
4: El sistema educatiu català no només està sotmès a l'amenaça i a l'atenció interna de les reivindicacions dels docents, sinó que també està sota setge constant de les administracions centralistes espanyoles, que volen imposar un sistema monolingüe que abandoni la immersió lingüística i que vol espanyolitzar a los catalanes.
5: Es presentava el nou àlbum d'estudi Foreign Tongues dels incombustibles Rolling Stones. Atents, que si Deep Purple les fundaven el 68, aquests ho feien el 62, que no havíem ni nascut. Mare meva.
6: Jo no, t'ho dic ara.
5: Ni jo tampoc.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: Matí 360.
1: Un estudi amb georadar ha detectat restes d'estructures arqueològiques sota la plaça de Farners de Santa Coloma. Les troballes podrien correspondre a una antiga edificació noble documentada històricament en aquest punt.
2: Ja estem veient, això, si podem arribar a omplir un projecte tan gran a Blanes, i creiem que és així. Hem vist també com han pujat els preus de l'habitatge a Blanes, com hi ha poca oferta també de lloguer, i que moltes persones veuen excloses del mercat de l'habitatge i que poden estar interessades en una alternativa d'habitatge com són les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Per tant, creiem que realment hi ha interès, però necessitem veure i hi ha gent que es pugui sumar a aquesta iniciativa.
3: El Hub Tecnològic d'Espanya creix un 14% i ja val 125.000 milions.
4: El sistema educatiu català no només està sotmès a l'amenaça i a la tensió interna de les reivindicacions dels docents, sinó que també està sota setge constant de les administracions centralistes espanyoles, que volen imposar un sistema monolingüe que abandoni la immersió lingüística i que vol espanyolitzar a los catalanes.
5: Es presentava el nou àlbum d'estudi Foreign Tongues dels incombustibles Rolling Stones. Atents, que si Deep Purple les fundaven el 68, aquests ho feien el 62, que no havíem ni nascut. Mare meva.
6: Jo no, t'ho dic ara.
5: Ni jo tampoc.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Quan tot funciona, no es nota. Però quan falla, necessites els millors. Electroiglésies, instal·lacions elèctriques i fontaneria amb un enfocament actual. Ràpid, net i eficient. Electroiglésies, innovació en cada detall, professionalitat en cada servei. Confia en qui cuida casa teva com si fos seva. Visita'ns a electroiglésies.es. Solucions intel·ligents, resultats impecables.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
6: Un estudi amb georradar ha detectat restes d'estructures arqueològiques sota la plaça de Farners de Santa Coloma. Les troballes podrien correspondre a una antiga edificació noble documentada històricament en aquest punt.
7: Estem veient, això, si podem arribar a omplir un projecte tan gran a Blanes, i creiem que és així. Hem vist també com han pujat els preus de l'habitatge a Blanes, com hi ha poca oferta també de lloguer, i que moltes persones veuen excloses del mercat de l'habitatge i que poden ser interessades en una alternativa d'habitatge com són les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Per tant, creiem que realment hi ha interès, però necessitem veure i hi ha gent que es pugui sumar a aquesta iniciativa.
8: El Hub Tecnològic d'Espanya creix un 14% i ja val 125.000 milions.
9: El sistema educatiu català no només està sotmès a l'amenaça i a la tensió interna de les reivindicacions dels docents, sinó que també està sota setge constant de les administracions centralistes espanyoles, que volen imposar un sistema monolingüe que abandoni la immersió lingüística i que vol espanyolitzar a los catalanes.
10: Es presentava el nou àlbum d'estudi Foreign Tongues dels incombustibles Rolling Stones. Atents, que City Purple les fundaven el 68, aquests ho feien el 62, que no havíem ni nascut. Mare meva.
11: Jo no, t'ho dic ara.
10: Ni jo tampoc.
5: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609-85-51-50.
1: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluern els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Home.
2: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida 9:45 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
7: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
6: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
7: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Matí 360.
8: Un estudi amb georadar ha detectat restes d'estructures arqueològiques sota la plaça de Farners de Santa Coloma. Les troballes podrien correspondre a una antiga edificació noble documentada històricament en aquest punt.
9: Estem veient, això, si podem arribar a omplir un projecte tan gran a Blanes, creiem que és així. Hem vist també com han pujat els preus de l'habitatge a Blanes, com hi ha poca oferta també de lloguer, i que moltes persones veuen excloses del mercat de l'habitatge i que poden estar interessades en una alternativa d'habitatge com són les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Per tant, creiem que realment hi ha interès, però necessitem veure si hi ha gent que es pugui sumar a aquesta iniciativa.
10: El Hub Tecnològic d'Espanya creix un 14% i ja val 125.000 milions.
11: El sistema educatiu català no només està sotmès a l'amenaça i a la tensió interna de les reivindicacions dels docents, sinó que també està sota setge constant de les administracions centralistes espanyoles, que volen imposar un sistema monolingüe que abandoni la immersió lingüística i que vol espanyolitzar a los catalanes.
12: Es presentava el nou àlbum d'estudi Foreign Tongues dels Incombustibles Rolling Stones. Atents, que si Deep Purple les fundaven el 68, aquests ho feien el 62, que no havíem ni nascut. Mare meva.
13: Jo no, t'ho dic ara.
12: Ni jo tampoc.
14: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.

Doncs amb ella hem començat el Matí 360 de Ràdio Marina d'aquest dijous, 14 de maig del 2026. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. Comencem el programa, el penúltim programa d'aquesta setmana, d'aquest dijous 14 de maig, al 100.3 i 96.2 LFM, també a marina360.cat, el nostre portal de continguts digitals. Avui parlarem de diverses qüestions que ara us avancem, a banda de les notícies, també de les seccions habituals com el trànsit, l'agenda d'activitats i també les portades dels diaris. Parlem de Blanes Bar, la fira dedicada al sector pesquer de la població que se celebra a Blanes aquest proper cap de setmana. En parlarem d'aquí una estona a l'espai de l'entrevista. I també tindrem a la segona hora les seccions habituals d'actualitat musical i també el viatge en el temps amb el DeLorean, per saber què passava en el món de la música tal dia com avui. Això sí, sense la Montse Rico, que s'ha trobat indisposada a última hora i tornarà, esperem, que demà. Per tant, una abraçada gran, Montse, per ir recuperat aviat. Comencem, doncs, 8-5 minuts del matí. Som l'Isabel González, de Montse Rico, també el Daniel Mateu i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Com sempre, un plaer començar al vostre costat aquestes primeres hores del dia. I comencem, com sempre, amb l'actualitat.

0: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una actuació que el govern considera estratègica per reforçar l'atenció sanitària de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El projecte, amb una inversió prevista de 82,9 milions d'euros, permetrà incrementar la capacitat assistencial del centre, modernitzar les instal·lacions i millorar els serveis. L'actuació preveu doblar pràcticament la superfície de l'hospital i augmentar recursos com llits, quiròfans i espais d'urgències. Des del territori, l'alcalde de Calella, Marc Buch, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada. Escoltem l'alcalde de Calella, Marc Buch.
1: Com un país que creu doncs, amb el dret a la salut i amb l'estat del benestar, ens toca tenir unes instal·lacions sanitàries i uns hospitals de primera divisió. I actualment, doncs, tots sabeu que no el tenim de primera divisió, però d'aquí uns anys doncs, ho serà. I per què ens ho mereixem? Perquè això és un deute històric. Si féssim, tiréssim enrere no, i preguntéssim, tots ens explicaran doncs, el poc que s'ha invertit per part de tots en aquest hospital i la necessitat no, d'abocar-hi diners i de fer aquest projecte perquè és que ens fa molta falta. I, per tant, aquest és un deute històric i ja no podem esperar més.
0: Per la seva banda, els responsables sanitaris subratllen que el centre actual ha quedat petit i necessita créixer per garantir una atenció adequada. El conseller Dalmau també ha aprofitat la visita al territori per inaugurar el nou CAP de Pineda que ha entrat en funcionament recentment. Més qüestions. La Fundació Roca Galàs ha iniciat els tràmits per comprar el local de l'Ateneu Popular Safera Ferotxa de Blanes i ha presentat documentació al jutjat per intentar aturar el desnonament previst per el 21 de maig. L'operació busca garantir la continuïtat d'aquest espai social i evitar que passi a mans de fons d'inversió. L'entitat assegura que les negociacions estan avançades i confia que es pugui suspendre el llançament. Davant d'aquesta situació, l'Ateneu ha convocat mobilitzacions per als dies previs al desnonament amb una assemblea oberta i actes de suport per defensar la continuïtat del projecte. El Maresme ha registrat aquest mes d'abril la xifra d'atur més baixa dels darrers 18 anys, amb prop de 18.800 persones sense feina. Les dades suposen una nova baixada tant respecte al mes anterior com en comparació amb fa un any. Segons el Consell Comarcal, la desocupació disminueix a la majoria de municipis i consolida una tendència positiva del mercat laboral. Tot i això, l'atur continua afectant especialment les dones i les persones de més de 55 anys. La taxa d'atur a la comarca se situa lleugerament per sobre de la mitjana catalana. I la seu de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya acull avui, aquest matí, la roda de premsa de presentació de la tercera nit de la comunicació de la Selva, que se celebrarà la setmana vinent, dijous 21 de maig. L'acte comptarà amb la participació de representants institucionals i professionals del sector, així com membres de l'organització. La nit de la comunicació és una iniciativa sense ànim de lucre que neix amb la voluntat de consolidar-se com un esdeveniment anual de referència a les comarques gironines. L'objectiu és crear un espai de trobada per a professionals del periodisme i la comunicació, fomentar l'intercanvi d'experiències i analitzar les noves tendències del sector. Enguany la temàtica és quan l'algoritme decideix què és notícia. Vuit del matí, 9 minuts, una mirada a l'àmbit general.

El Departament d'Educació i el sindicat sosté que professors de secundària i CGT es reuneixen aquest dijous en una nova mesa sectorial amb l'objectiu d'intentar aprovar posicions en el conflicte educatiu obert des de fa setmanes. El departament ha avançat que presentarà una proposta relacionada amb la inclusió educativa, mentre que els sindicats reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Aquest dijous també hi ha convocada vaga a les comarques gironines i a la Catalunya Central. I la Comissió Europea preveu impulsar el 2027 una recomanació perquè els estats membres prohibeixin les anomenades teràpies de conversió dirigides a persones del col·lectiu LGTBIQ+. La decisió arriba després que una iniciativa ciutadana europea superés el milió de signatures reclamant mesures contra aquestes pràctiques. L'executiu comunitari considera que aquestes intervencions parteixen d'una idea falsa i poden provocar danys psicològics i físics duradors. La recomanació no tindrà caràcter vinculant, però busca pressionar els governs perquè avancin cap a la prohibició d'aquest tipus de pràctiques. I acabarem amb la previsió del temps per aquest dijous. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, cel cobert durant tota la jornada amb ruixats al litoral i prelitoral, amb temperatures màximes avui que se situaran entre els 19 i els 21 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora als butlletins informatius de Ràdio Marina i al nostre canal de Telegram. 8:11 minuts, anem a fer un cop d'ull a la mobilitat al territori d'aquest dijous.

Per una banda, tenim la Roca del Vallès a la C60, circulació amb retencions, 1,5 km en sentit Granollers. La C60, recordem, és la via que connecta el Maresme amb el Vallès. També la mateixa via, però en sentit contrari, en sentit Mataró, presenta 1 km de circulació amb retencions a l'alçada d'Argentona. També, per altra banda, tenim a la C31, tram final de la via que connecta l'autopista del Maresme amb l'àrea metropolitana de Barcelona, 1 km de circulació amb retencions en sentit sud, en sentit Barcelona, a l'alçada de Badalona. També a comarques gironines, destaca a hores d'ara, segons el Servei Català de Trànsit, 3 quilòmetres de circulació amb retencions entre Cassà de la Selva i Llambilles, en sentit Girona. 8:12, arriba el so de Doja Cat.

0: vitamina.
1: El so de Miqui Núñez ens acompanyava amb aquest Pura Vitamina. Són les 8 del matí, 17 minuts, passant dos d'un quart de nou, anem a fer un cop d'ull a algunes propostes de l'agenda d'activitats per als propers dies. Destaquem el cicle de concerts musicals Esperança a Blanes, tots els divendres de maig a partir de les 10 del vespre a la Capella de l'Esperança. També aquest diumenge, dia 17, tenim la 12a edició de Un Colliga't en Marxa, la marxa solidària organitzada per Un Colliga Blanes, i també la Fira Blanes Mar, des del divendres fins al diumenge al port de Blanes. Ara, d'aquí uns minuts, en parlarem més àmpliament. Per altra banda, a Lloret, fins al 31 de maig, celebren les jornades gastronòmiques de l'arròs i participen 18 establiments diferents i també l'escola d'hostaleria. També a Vidreres destaquem el proper cap de setmana la Fira de Tractoristes i a Sils el Tocs de Flor, també dissabte i diumenge amb diverses activitats, i diumenge la marxa solidària del Tocs de Flor per la lluita contra l'ELA. Aquestes són algunes de les activitats previstes per aquest cap de setmana al territori. 8 del matí, 18 minuts, som dijous, 14 de maig del 2026.
2: Hola, Gala.
3: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
2: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
3: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar... A Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
4: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
5: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
6: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales.
7: Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és Black, és Yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net. Mimma el
8: teu espai. Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine. La Masia Tordera.
9: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.

0: Bon dia a tots.
1: Gràcies per ser avui amb nosaltres. També tenim el tinent d'alcalde, primer tinent d'alcalde i regidor de promoció de la ciutat de l'Ajuntament de Blanes, Joan Felip. Bon dia, benvingut.
2: Bon dia.
1: Gràcies també per ser amb nosaltres. Ferran, aquest cap de setmana, com deien, torna a Blanes Mar. Qui hi trobarem? Així, en mode general, sé que és difícil a vegades explicar breument tot un programa d'activitats de 3 dies, però què podem trobar aquest cap de setmana?
0: Una, activitats per tothom. Dos, patrimoni, cultura i gastronomia pesquera. Així és de clar.
1: Aquests són els ítems. Aquest és el resum i a partir d'aquí doncs, hi ha tot un seguit d'activitats que s'articulen...
0: Per tothom, des de 0 fins a 99 anys, com diuen els jocs.
1: Dos dies i mig, per tant, aquest any hi ha una durada que és més llarga, no?, que la d'edicions anteriors. Per què heu decidit fer aquesta ampliació?
0: Bueno, penseu que muntar una fira d'activitats com aquesta té un volum molt important i ja que tenim tota l'estructura muntada, per què no fer-la servir aquest divendres, aquest migdia a la nit, i sobretot pues, per començar aquesta festa, per donar a conèixer el valor que té el sector pesquer, per donar a conèixer també la problemàtica que estem patint, però sobretot per gaudir d'ell i gaudir del poble.
1: Al final suposo que és una manera també de si coneixem de més a prop una feina, uns oficis, també és una manera d'estimar-lo, no?
0: Correcte, és així de clar, vull dir, és, si no coneixes no pots parlar d'ell. I la manera és, us ensenyem com pesquem, us ensenyem els barcos, us ensenyem l'ofici, us ensenyem el producte, i gaudiu d'aquest producte i de la nostra cultura, gaudim del patrimoni que té Blanes i gaudim de la importància que té el sector pesquer dintre de la comarca, del poble, i bueno, penseu que som el port més important de Girona i el tercer de tot Catalunya, vull dir, això és un referent, penso que ho hem de dir ben alt i mos podem posar una medalla de la feina que hem fet.
1: Mm-hmm. Si haguéssim de destacar novetats, abans del que hem comentat de tenir més temps, més dies per, o més hores per conèixer tot el que feu, què destacaríem? Per exemple, hi ha la subhasta de peça a l'antiga, no?, que és una de les novetats.
0: Sí, el dissabte al vespre simularem una subhasta cantada, com fèiem a veu. O sigui, ara molta gent que ha vingut a la cofradia, a la llotja, ha vist que la gent compra amb online, amb mandos a distància, amb pantalles digitals, i tornem a aquella venda antiga de la panera al terra amb el peix i la cantada a veu. La subhasta de 10, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 1... meu, no? Pues farem això. I el més maco d'això és que al vespre farem una quina i regalarem aquest peix. O sigui, farem una quina de peix. Vull dir, estarà molt xulo. I l'altra activitat que crec que és referent serà el ronqueig d'aquesta tonyina que farem. Vull dir, aquestes tonyines que es veuen, que la gent sàpiga que a casa nostra tenim tonyina vermella, que tenim producte de primera qualitat i que a més en podrem gaudir. Farem 5 tapes d'aquesta tonyina, sushi, tàrtar, escabetge, i la gent la podrà degustar.
1: Tot plegat per reivindicar les arrels marineres de Blanes, no? Totes aquestes activitats és una mica reflecteixen això en el programa d'activitats, reivindicar aquestes arrels marineres. De fet, un dels eslògans de Blanes és Arran de Mar, no?
0: Correcte, vull dir, agafem aquest eslògan que va crear l'Ajuntament de Blanes i li donem vida. Vull dir, i quina més vida que puguis gaudir, ho puguis viure. In situ, des de 0 fins a 100, vull dir, puguis tocar tots els pals que hi hagi, puguis pujar un barco, puguis veure un simulacre, un helicòpter, puguis gaudir amb la canalla fent vela, vull dir, moltíssimes activitats, no centrades només en el sector pesquer, però sí en tota l'economia blava que té Blanes.
1: Una fira que enguany també coorganitza l'Ajuntament de Blanes, no? I des del Departament de Promoció de la Ciutat és un moment també per reivindicar aquest sector econòmic de la ciutat, no? Importantíssim, tot i que de vegades potser no ho sembla, no?
2: Sí, realment l'activitat pesquera i tota l'activitat que es fa en el port de Blanes és una part molt important del teixit econòmic local, eh? Nosaltres el que volem fer és posar en valor tot aquest teixit econòmic del port, que no només és la pesca, també hi ha altres activitats nàutiques, d'esbarjo, esportives, i en definitiva tot un reguitzell d'activitats que els volem posar en valor, i per posar en valor aquestes activitats el que fem és mostrar-los, eh? Per això és, doncs, el que ha dit en Ferran, es podran veure vaixells, es podrà veure una subhasta, també es podran fer batejos de mar, sortides de mar, tindrem algun vaixell de vela llatina antic

0: que també el podrem veure, i en definitiva posar en valor el port, que també és posar valor a Blanes.
1: Al final portar gent al municipi durant tot un cap de setmana que beneficia a tothom, no? No només en qüestió d'imatge, sinó també en moviment econòmic, no? Perquè la gent que vindrà de fora de Blanes segurament es quedarà passar el dia.
0: Sí, jo crec que el calendari és molt atractiu i segur que això pues, també tindrà una millora en el posicionament comercial i turístic de Blanes. En el port hi haurà un village gastronòmic amb producte del mar, però al redor del port pues, també hi haurà altres establiments que segur que en gaudiran i que serà una excusa més per venir novament a Blanes.
1: I que arriba en un moment també a mig camí entre la Setmana Santa i l'estiu, per tant, allò que parlem sempre d'intentar desestacionalitzar, aquesta paraula tan de moda que està últimament, no? L'activitat turística, l'activitat econòmica del municipi.
0: Sí, sí, allargar la temporada turística, que a ple estiu doncs, hi ha prou gent i només amb el mar ja tens prou atractiu, allargar-la i allargar-la posant en valor doncs, molts actius que tenim a Blanes, i un d'ells és el port i el mar.
1: Jo tinc una pregunta pels dos, comencem per en Joan Felip. Creieu que Blanes ha viscut, com tantes altres poblacions que tenen port pesquer, d'esquenes al seu port en els últims anys, en les últimes dècades?
0: Bueno, jo crec que d'esquenes no, perquè Blanes de sempre ha sigut un poble pesquer en els seus orígens, abans de ser turístic, jo crec que sempre ha sigut pesquer, per tant, d'esquenes no. Ara, que potser no s'hi ha posat tant de cara, o que part de la gent no s'hi ha posat tant de cara o no l'ha conegut, això sí que pot ser. I per això aquestes activitats poden ser bones, perquè la gent, la d'aquí, primer de tots, doncs sapiguem que tenim un actiu i que tenim una joia, que és el port de Blanes, i aquest actiu i aquesta joia doncs, també la volem oferir i mostrar a la gent de fora, i segur que els agradarà.
1: I segurament també tota la gent nouvinguda dels últims anys. Blanes ha crescut moltíssim en població en els últims anys, vaja, no?
0: Sí, sí, Blanes ara ja tenim més de 42.000 habitants i molt de nouvinguts, i a lo millor pues, coneixen
1: aquesta
0: el port de lluny.
1: Clar, queda una mica més llunyana.
0: Coneixen el port de lluny, però bueno, que és un port que des de ports de la Generalitat i des d'arreu el que es vol és obrir-ho al poble, i que el poble en disfruti, el coneixi, i a més també dona llocs de treball, vull dir, el que hem dit al principi, no només és un atractiu turístic, sinó que és una peça econòmica important de Blanes, i amb producte de qualitat, quilòmetre zero, vull dir, podem disfrutar aquí Blanes d'un horta i d'un peix que molts pobles no tenen, perquè no tenen el port ni no tenen horta, i per tant és una singularitat que l'hem de posar en valor.
1: Què en pensa en Ferran? S'ha viscut d'esquenes al port?
2: Jo crec que sí. Jo crec que va haver-hi una època de creixement del port, estic parlant dels anys 40-50, on sí que va haver-hi una influència gran. El port pesquer tenia es va desenvolupar, va créixer, i aquí sí que es vivia de cara al port. A la que va arribar als anys 70 completament d'esquenes, vull dir, va tenir més tirada a altres coses i es va abandonar. Ara, últimament, jo crec que la repercussió que està tenint la cofredia amb les diferents màrqueting que està fent, per dir-ho així, aquestes esdeveniments, festes i tal, doncs la gent s'ho està creient bé, s'ho està creient de veritat, i sí que s'està vivint una mica i coneixent. Vull dir, sí que és veritat que les obres de millora que ha fet Ports de la Generalitat fan més atractiu el Ribà. Hem de pensar que el port de Blanes és un cul de sac dintre del poble, vull dir, està al final de tot, costa d'arribar-hi, però aquestes millores han fet que la gent s'hi acosti més, i tots els esdeveniments que està fent la cofradia al poble, pues això fa un atractiu més gran i una coneixença. I dintre de la Generalitat les coses s'estan fent molt, molt bé, i bueno, d'aquest fet de que mantenim la flota, som punters a Catalunya, amb sostenibilitat, amb recursos, amb promoció del producte, i bueno, penso que ara les coses estan girant.
1: Una fira de dos dies i mig amb tantes activitats i per tants públics diferents implica treballar de la mà conjuntament, confraria, ajuntament i moltíssima gent, no? Com d'important és això, aquest treball conjunt, Joan?
0: Bueno, doncs és un treball important, perquè no es preparen dos dies, vull dir, tant la cofradia com el Departament de Promoció de la Ciutat ja fa mesos que estan treballant en aquest projecte, I bueno, doncs és posar-hi reunions, posar-hi diners, posar-hi hores, vull dir que sí, però en aquest sentit jo crec que anem molt, molt de la mà amb la confraria, que estem ben relacionats i que jo crec que doncs entre tots dos crec que podem fer un gran Blanes Mar i obrir-ho a tot el món.
1: Doncs aquest cap de setmana el programa d'activitats pensat per tots els públics, no exclusivament el públic familiar, no? Obert absolutament a tothom, no? que vulgui conèixer de més a prop l'economia blava, no? Seria una mica aquest paraigua, l'economia blava com a paraigua de tota l'activitat del Port de Blanes. Divendres tarda ja amb algunes activitats, dissabte i diumenge. Per cert, la previsió meteorològica, què? Perquè no pinta. Hi ha algun dia que queda així una mica...
2: Tenim el divendres incert, que sembla que pot caure algun ruixat, però creuem els dits i tot sortirà molt bé. Sempre hi ha un plan B, vull dir que les activitats tiren endavant, tothom que es vulgui acostar trobarà un foradet i trobarà algú que li farà feliç.
1: Doncs la convocatòria divendres a partir de divendres tarda al Port de Blanes, una nova edició de la Fira Blanes Mar. Ferran Martínez, patró major de la Conferència de Pescadors de Blanes, Joan Felip, tinent d'alcalde i regidor de promoció de la ciutat de l'Ajuntament de Blanes, gràcies a tots dos per venir a explicar-nos-ho i que vagi molt bé, en parlarem de ben segur la propera setmana de com ha anat tot plegat.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
1: Gràcies, bon dia. Tres minuts per sobre de dos quarts de nou, nosaltres seguim al Matí 360 d'aquest dijous.
3: Matí 360, per estar al dia de tot el que passa a la comarca.

0: És el so de One Republic, Beautiful Colors, un tema que hem conegut... que hem conegut recentment. En dos minuts seran 9:45 del matí d'aquest dijous 14 de maig. Nosaltres seguim al matí 360 de Ràdio Marina. De seguida obrim els diaris.
1: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
0: I com cada dia ho fem amb l'Isabel González. Isabel, bon dia.
2: Molt bon dia, què tal? Com estem? Molt bon dijous. Moment ara, com bé comentaves, Josep Lluís, d'anar al quiosc i conèixer quins són els titulars que podem trobar en els principals diaris del país. Comencem amb el diari de Girona, on hi podem llegir titulars com que la manca de docents impedeix cobrir una de cada cinc baixes. I també amb fotografia inclosa en portada, diuen el pont sobre el Ter, quasi a punt. A la portada del Punt Avui, el tema del dia del diari diu les xarxes que devoren els joves. Les dades són el mannà que alimenta un majúscul negoci global en què els adolescents són els garants del seu futur. I en portada avui, també Observatori Municipal de Mutxamel, un municipi, diuen, en escolta activa. A La Vanguardia trobem notícies com que Interior demana perdó per la infiltració de Mossos en assemblees de docents. Parlon i Trapero escriuen, asseguren que no va ser una decisió política, però l'oposició demana la dimissió de la consellera i també el cessament del major. I a més, Brussel·les llança la idea d'un bitllet únic de tren a Europa. Fem un cop d'ull ara a la portada del periòdico on diuen Fiscalia i notaris desconfien de la llei anticorrupció. I també, en portada, els tests de l'Alzheimer obren la via a l'assaig en altres demències. Acabem el repàs amb la portada del diari Ara, on hi llegim titulars com que Parlon es disculpa, va ser un error que els Mossos s'infiltressin. La titular d'Interior admet el fet desafortunat de camuflar agents en una assemblea de mestres. Educació reprèn avui, diuen, la negociació amb els sindicats amb un USTEC que posa l'èmfasi en l'escola inclusiva. I també en fotografia, Trump torna a una Xina més competitiva. Gairebé una dècada després de la seva última visita i amb la guerra comercial i tecnològica oberta entre els dos països, el president nord-americà Donald Trump va aterrar a la Xina, que en aquests anys ha fet un salt econòmic espectacular. Aquests són els principals titulars i notícies que podem trobar en les portades dels diaris d'avui, dijous 14 de maig.
0: Gràcies, fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.
0: Tres quarts de nou. De seguida tornem amb els de Weekend.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
5: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
6: Vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Bugui t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. I esperem.
7: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? Aquadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Aquadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Aquadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Gult 3 a 8 de Girona.
1: Matí 360.

0: Matí 360.
1: Sis minuts i arribem a les 9 en punt del matí d'aquest dijous. Actualització de mobilitat, C60 a l'alçada de la Roca del Vallès, en sentit Granollers, 1,5 km de circulació amb retencions. També a la C31, tram final de la via que connecta a l'autopista del Maresme amb l'àrea metropolitana de Barcelona, 3 km de circulació amb retencions en sentit Barcelona a l'alçada de Badalona. També la complicació per circular com cada dia en dia laborable en els accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona des de la Selva i el Maresme en vies com les Rondes de Barcelona o també el Nus de la Trinitat. Pel que fa a Rodalies, recordem que la línia R1 té un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Massanet-Massanàs entre les 10 de la nit i les 6 del matí, per tant, en els últims trens del dia i també en els primers per obres de millora que es fan en aquest tram entre Blanes i Massanet-Massanàs. La resta del dia, el servei ferroviari és l'habitual de la línia R1 entre l'Hospitalet i Massanet-Massanàs. Resumim de nou l'actualitat d'aquest dijous, 14 de maig del 2026.

0: I us hem explicat que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una actuació que el govern considera estratègica per reforçar l'atenció sanitària a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El projecte, amb una inversió prevista de 82,9 milions d'euros, permetrà incrementar la capacitat assistencial del centre, modernitzar les instal·lacions i millorar els serveis. L'actuació preveu doblar pràcticament la superfície de l'hospital i augmentar recursos com llits, quiròfans i espais d'urgències. Des del territori, l'alcalde de Calella, Marc Buch, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada. Escoltem l'alcalde de Calella.
1: Com un país que creu doncs, amb el dret a la salut i amb l'estat del benestar, ens toca tenir unes instal·lacions sanitàries i uns hospitals de primera divisió. I actualment, doncs, tots sabeu que no el tenim de primera divisió, però d'aquí uns anys doncs, ho serà. I per què ens ho mereixem? Perquè això és un deute històric. Si féssim, tiréssim enrere no, i preguntéssim, tots ens explicaran doncs, el poc que s'ha invertit per part de tots en aquest hospital i la necessitat no, d'abocar-hi diners i de fer aquest projecte perquè és que ens fa molta falta. I per tant, aquest és un deute històric i ja no podem esperar més.
0: Per la seva banda, els responsables sanitaris subratllen que el centre actual ha quedat petit i necessita créixer per garantir una atenció adequada. El conseller Dalmau també ha aprofitat la visita al territori per inaugurar el nou CAP de Pineda que va entrar en funcionament ara fa uns dies. Més qüestions. La Fundació Roca Galàs ha iniciat els tràmits per comprar el local de l'Ateneu Popular de Safera Ferotxa de Blanes i ha presentat documentació al jutjat per intentar aturar el desnonament previst per el 21 de maig. L'operació busca garantir la continuïtat d'aquest espai social i evitar que passi a mans de fons d'inversió. L'entitat assegura que les negociacions estan avançades i confia que es pugui suspendre el llançament. Davant d'aquesta situació, l'Ateneu ha convocat mobilitzacions per als dies previs al desnonament amb una assemblea oberta i actes de suport per defensar la continuïtat del projecte.

0: El Maresme ha registrat aquest mes d'abril la xifra d'atur més baixa dels darrers 18 anys, amb prop de 18.800 persones sense feina. Les dades suposen una nova baixada tant respecte al mes anterior com en comparació amb fa un any. Segons el Consell Comarcal, la desocupació disminueix a la majoria de municipis i consolida una tendència positiva del mercat laboral. Tot i això, l'atur continua afectant especialment les dones i les persones de més de 55 anys. La taxa d'atur a la comarca se situa lleugerament per sobre de la mitjana catalana. I la seu de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya acull avui la roda de premsa de presentació de la tercera nit de la comunicació de la selva, que se celebrarà la setmana vinent, dijous 21 de maig. L'acte comptarà amb la participació de representants institucionals i professionals del sector, així com membres de l'organització. La nit de la comunicació de la selva és una iniciativa sense ànim de lucre que neix amb la voluntat de consolidar-se com un esdeveniment anual de referència a les comarques gironines. L'objectiu és crear un espai de trobada per a professionals del periodisme i la comunicació, fomentar l'intercanvi d'experiències i analitzar les noves tendències del sector. Enguany, el tema escollit és quan l'algoritme decideix què és notícia. I un apunt de l'àmbit general. El Departament d'Educació i els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT reuneixen aquest dijous en una nova mesa sectorial amb l'objectiu d'intentar apropar posicions en el conflicte educatiu obert des de fa setmanes. El Departament ha avançat que presentarà una proposta relacionada amb la inclusió educativa, mentre que els sindicats reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Aquest dijous també hi ha convocada vaga a les comarques gironines i a la Catalunya Central. Acabarem amb la previsió del temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, cel cobert durant tota la jornada amb ruixats al litoral i prelitoral. Temperatures màximes avui entre 19 i 21 graus. Arribem a les 9 d'aquest dijous, 14 de maig del 26.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 9.

0: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
4: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
5: A Lloret Pizzeria
4: y Pomodoro.
6: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
7: Una iniciativa de Vitaldent.
8: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Rússia i de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
1: Com?
0: Ui, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
4: Entrades a antrapolis.com.
5: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
6: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
7: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
8: Arriba el Girostudi, un projecte innovador de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya que impulsa una nova manera de fer salut pública de proximitat.
9: Hi participaran unes 4.000 persones de 18 municipis gironins d'entre 16 i 79 anys.
8: I les dades que obtindrem ens permetran ajustar les polítiques socials, ambientals i de salut a la realitat de cadascun dels nostres municipis.
9: Si et truquem, digues que sí.
8: La teva participació és clau.
9: Girostudi, el gir que impulsa la nostra salut.
10: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat. If you want me to stay, I'll be around
1: today to be available. No, del matí, 42 minuts d'aquest dijous 14 de maig del 26. Estem en un temps carregat de propostes culturals, musicals, gastronòmiques, florals també, festivals que desperten quasi a diari al nostre voltant, però no en tenim prou. Seguim àvids de música, de nous projectes que per primera vegada neixen, avalats també per caps de cartell molt, molt interessants. Per exemple, Santa Susanna acollirà en pocs dies, concretament en una setmana, la primera edició del Susanna Blues Festival, una cita musical que omplirà de ritme i energia els dies 22 i 23 de maig. És un nou esdeveniment dedicat al blues i als sons d'arrel afroamericana que vol ampliar l'oferta cultural del municipi i també atraure nous públics. És una aposta ambiciosa que aspira a convertir Santa Susanna en un punt de trobada per als amants d'aquest gènere i situar el poble al mapa dels festivals especialitzats del sud d'Europa. El festival se celebrarà des del proper divendres, dia 22, i també el dia 23 a l'espai Can Mas de Dalt, la Siesta Santa Susanna, amb una programació que combinarà concerts i activitats paral·leles, cartells amb noms destacats del blues i també del rhythm and blues. Entre els artistes confirmats del Santa Susanna Blues Festival destaca A Contra Blues, una de les formacions de blues rock més reconegudes d'Europa. També actuaran Los Mambo Jambo, Watch and Boogie, Mònica Green, qui estem escoltant, The Suitcase Brothers o Escaramanga, un programa de ben segur molt variat i ben repartit. El dia 22, dos plats forts, per una banda Watch and Boogie, una banda amb una trajectòria espectacular, i Mònica Green i la seva banda, tot un referent del soul i el blues al nostre país. Per tant, intensitat i emoció en un concert vibrant de principi a fi. I ara ens quedem amb Mambo Jambo, que tornaran el 23, el segon dia de concerts, 23 de maig, el 60 Susanna Blues Festival. I el segon dia de concert, a més, també s'obre amb Escaramanga, seguit del duet de country blues dels germans Puertas, fundat el 1999. És un projecte batejat com The Suitcase Brothers, també hi haurà espai pel rock instrumental dels Mambo Jambo i A Contra Blues, una banda consolidada en el panorama del blues nacional. Des de la seva fundació el 2005, amb un repertori que combina treballs propis i clàssics del blues. Però la festa no decaurà en cap moment. A més dels concerts, el festival inclou sessions de DJ especialitzats en blues i rhythm and blues, que mantindran l'ambient musical entre actuacions. També reforçaran l'experiència per als amants de la música, i aquest és un plat servit pels grans melòmans de la recerca del disc. Hi haurà, per tant, una fira del disc i del col·leccionisme, sí, en aquest esdeveniment, en el Santa Susanna Blues Festival. Per tant, si busques una experiència musical en estat pur, aquest doble concert és el pla que estaves esperant. La primera edició del Santa Susanna Blues Festival és una cita musical que omplirà de ritme, energia i blues Santa Susanna els dies 22 i 23 de maig. 3:15, de seguida escoltem els decors al Matí 360 de Ràdio Marina, i just després anem amb el DeLorean.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
3: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
4: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
5: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
6: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio Marina.
8: Pugem al DeLorean.
9: Doncs sí, ja sabeu que el nostre DeLorean Vintage té un esperit molt viatger, així que amb tot a punt introduïm, com sempre, les coordenades que necessitem. Avui és 14 de maig, per tant, som-hi! 14 de maig del 1952 va néixer David Byrne, el cantant dels Talking Heads. Seria un dels grups més destacats de l'escena de Nova York de finals dels anys 70, i per qui no el recordeu gaire, doncs mira, els Talking Heads sonaven així.

I amb Talking Heads sonant, recordem també que tal dia com avui, un 14 de maig, però del 1988, la discogràfica Atlantic Records celebrava el seu 40 aniversari al Madison Square Garden. I, és clar, una discogràfica com celebra 40 anys d'història, doncs amb una festassa, amb una sèrie d'actuacions històriques que van ser, per exemple, amb noms com Foreigner, Genesis, Wilson Pickett, Iron Butterfly, Yes, Crosby, Stills and Nash i els reunits Led Zeppelin. Això sí que és una festassa. I per als més nostàlgics, un 14 de maig del 1998 es va apagar la veu en majúscules. Fly me to the moon, let me play among the stars. 14 de maig del 1998 va morir Frank Sinatra. Ell va començar la seva carrera en la música al 1930 com a cantant solista, inicialment amb l'orquestra de Harry James i després amb la de Tommy Dorsey. I va ser durant els inicis, amb l'orquestra de Dorsey que Sinatra va guanyar popularitat i es va convertir en un dels principals ídols dels adolescents de l'època, cosa que va portar a que se l'anomenés The Voice, la voz, o la veu. I una dècada després era ja una estrella, el seu estil vocal únic, amb una veu suau i emotiva, així com la seva capacitat per transmetre emocions a través de les seves interpretacions, el van catapultar a la fama. Cançons icòniques com My Way, Fly to the Moon o New York, New York el van convertir en una estrella, i són cançons que al seu torn es van convertir en autèntics himnes. Sinatra també va triomfar al cinema i la televisió. Va actuar en nombroses pel·lícules icòniques com D'aquí a l'eternitat o L'home del braç d'or, a la primera amb Oscar inclòs. I a Ràdio Marina avui, doncs, recordem aquest mite, quina manera millor que aparcar el nostre DeLorean d'avui, amb Frank Sinatra sonant a la seva ràdio.

Doncs queden 4 minuts escassos per arribar a les 10 en punt del matí d'aquest dijous 14 de maig del 2026. Nosaltres posem punt i final al programa d'avui, aquest matí 360. Avui, en aquesta segona hora, sense la Montse Rico, que avui ja no ha pogut ser amb tots vosaltres, esperem que demà ja hi pugui ser. Salutacions més cordials a tot l'equip, de l'Isabel González, la Montse Rico, el Daniel Mateu, qui us parla, Lluís Vidal. En no res, en 3 minuts i mig, arriben les notícies de les 10 amb l'Isabel González i us deixem amb el so un dels descobriments dels darrers mesos que porta ja un temps entre nosaltres. És Olivia Dean amb una de les seves darreres propostes, com és aquest So Easy. Que acabeu de passar bon dijous, compta amb les pluges que s'esperen en les properes hores i fins demà. Bon dia.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una actuació que el govern considera estratègica per tal de reforçar l'atenció sanitària a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El projecte, amb una inversió prevista de 82,9 milions d'euros, permetrà incrementar la capacitat assistencial del centre, modernitzar les instal·lacions i millorar els serveis. L'actuació preveu doblar pràcticament la superfície de l'hospital i augmentar recursos com llits, quiròfans i espais d'urgències. Des del territori, l'alcalde de Calella, Marc Buch, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada. I el Maresme ha registrat aquest mes d'abril la xifra d'atur més baixa dels darrers 18 anys, amb prop de 18.800 persones sense feina. Les dades suposen una nova baixada tant respecte al mes anterior com en comparació amb fa un any. Segons el Consell Comarcal, la desocupació disminueix a la majoria de municipis i consolida una tendència positiva del mercat laboral. Tot i això, l'atur continua afectant especialment les dones i les persones de més de 55 anys. La taxa d'atur a la comarca se situa lleugerament per sobre de la mitjana catalana. I en clau general, destaquem que el Departament d'Educació i els sindicats USTEC, professors de secundària i CEGT es reuneixen avui dijous en una nova mesa sectorial amb l'objectiu d'intentar apropar posicions en el conflicte educatiu obert des de fa setmanes. El departament ha avançat que presentarà una proposta relacionada amb la inclusió educativa, mentre que els sindicats reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Aquest dijous també hi ha convocada vaga a les comarques gironines i a la Catalunya central. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous amb cel cobert durant tota la jornada i també ruixats. Les temperatures màximes se situen entre els 19 i els 21 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà, de dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45, sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño, amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
2: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
3: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
4: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
5: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
6: Diputació de Girona.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
1: La Masia Tordera.
2: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
3: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és Black, és Yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net. Mimma el
4: teu espai. Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
7: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Si imagines un espai millor, és perquè ja és possible. Lícer Group. Reformes i construcció amb una visió actual. Disseny, qualitat i execució impecable. Transformem idees en espais reals, amb cura pels detalls i acabats que marquen la diferència. A Lícer Group, rapidesa, responsabilitat i exigència en cada projecte. Visita'ns a lícergroup.es.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Com?
2: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor. Amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
7: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
6: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
7: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Fundació Roca Galàs ha iniciat els tràmits per comprar el local de l'Ateneu Popular Safera Ferotge de Blanes i ha presentat documentació al jutjat per intentar aturar el desnonament previst per al 21 de maig. L'operació busca garantir la continuïtat d'aquest espai social i evitar que passi a mans de fons d'inversió. L'entitat assegura que les negociacions estan avançades i confia que es pugui suspendre el llançament. Davant aquesta situació, l'Ateneu ha convocat mobilitzacions per als dies previs al desnonament amb una assemblea oberta i actes de suport per tal de defensar la continuïtat del projecte. I avui es presenta en roda de premsa la tercera nit de la comunicació de la selva, que se celebrarà la setmana vinent. L'acte comptarà amb la participació de representants institucionals i professionals del sector, així com membres de l'organització. La nit de la comunicació és una iniciativa sense ànim de lucre que neix amb la voluntat de consolidar-se com un esdeveniment anual de referència a les comarques gironines. L'objectiu és crear un espai de trobada per a professionals del periodisme i la comunicació, fomentar l'intercanvi d'experiències i també analitzar les noves tendències del sector. I en clau general destaquem que la Comissió Europea preveu impulsar l'any vinent, el 2027, una recomanació perquè els estats membres prohibeixin les anomenades teràpies de conversió dirigides a persones del col·lectiu LGTBIQ+. La decisió arriba després que una iniciativa ciutadana europea superés el 1 milió de signatures reclamant mesures contra aquestes pràctiques. L'executiu comunitari considera que aquestes intervencions parteixen d'una idea falsa i poden provocar danys psicològics i físics duradors. La recomanació no tindrà caràcter vinculant, però busca pressionar els governs perquè avancin cap a la prohibició d'aquest tipus de pràctiques. Hi ha el temps segons del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui dijous, de nuvolades, també ruixats, amb temperatures màximes que se situen entre els 19 i els 21 graus. Demà divendres la tònica serà similar, amb cel cobert i pluja. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una actuació que el govern considera estratègica per reforçar l'atenció sanitària de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
2: Realment, l'activitat pesquera i tota l'activitat que es fa en el port de Blanes és una part molt important del teixit econòmic local. Nosaltres el que volem fer és posar en valor tot aquest teixit econòmic del port, que no només és la pesca, també hi ha altres activitats nàutiques, d'esbarjo, esportives...
3: Us ensenyem com pesquem, us ensenyem els barcos, us ensenyem l'ofici, us ensenyem el producte i gaudiu d'aquest producte i de la nostra cultura, gaudim del patrimoni que té Blanes i gaudim de la importància que té el sector pesquer dintre de la comarca. Penseu que som el port més important de Girona.
4: Parlon es disculpa, va ser un error que els Mossos s'infiltressin. La titular d'Interior admet el fet desafortunat de camuflar agents en una assemblea de mestres.
1: 14 de maig del 1952 va néixer David Byrne, el cantant dels Talking Heads. Seria un dels grups més destacats de l'escena de Nova York de finals dels anys 70.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
3: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
4: Sils es torna a vestir de primavera amb una nova edició de Tocs de Flor. A Ràdio Marina t'ho volem explicar. El dissabte 16 de maig anirem a Sils, des d'on farem una programació especial en directe per parlar amb alguns dels protagonistes d'aquesta festa. Dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 1 del migdia, programació especial en directe des de Tocs de Flor, de Sils, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Sils.
5: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
6: Aquesta setmana, ho hem de reconèixer, us ho hem posat una mica difícil. Amb motiu de l'inici de la gira de retrobament, 30 anys després de l'último de la fila, amb un doble concert a l'Estadi Olímpic, hem decidit que la nostra enquesta de la setmana posaria en competició tres temes clàssics de l'último. El primer d'ells pertany a un àlbum de l'any 1993. El més recent de tots pertany a l'Astronomia Razonable, Lápiz y Tinta, una petita meravella, que ha quedat aquesta setmana en tercera posició amb el vostre 17% dels vots. Complicada, com dèiem, la proposta, perquè la nostra segona pertanyia al nuevo pequeño catálogo de seres y estares. Un clàssic, Quan el mar te tenga, amb un 40% dels vostres vots, s'ha posat en alguns moments d'aquesta setmana en primera posició, però ha acabat quedant en segona. La guanyadora, per poc, per un 43%, Aviones plateados, d'un àlbum del 1986 anomenat Enemigos de lo ajeno. Van dir adéu al 1998, 30 anys després, torna a Viola i esperem que per quedar-se. Amb un tema que ha marcat la joventut de molts de nosaltres, Aviones plateados, ens quedem. Gràcies als vostres vots, aquesta serà la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: La nostàlgia feta cançó. Aviones plateados de l'último de la fila. Gràcies al 43% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
5: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
6: Una iniciativa de Vitaldent.
7: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
8: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, a Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Apicolejat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: L'aeroport de Girona, Vilobí d'Onyà, ha tancat el primer trimestre del 2026 amb més de
4: 140.000 passatgers. Moltes coses.
6: Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
7: Ens han marcat el gol.
8: Sentit veus que diuen que Mendoza té l'objectiu de descafeinar la moltes catalanitat coses de la festa.
9: Aquesta setmana ens centrem amb les veus.
5: Sonia Pérez, que és la directora assistencial de la Corporació de Salut del Maresme.
10: Són cirurgies que són de molta precisió i de, a vegades, llocs de difícil accés.
11: La matinada del 15 d'abril del 1912, l'RMS Titanic va desaparèixer a les aigües gelades de l'Atlàntic Nord.
12: Dona Sánchez, a un pas de seure al banc dels acusats, el jutge dona per acabar...
13: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
14: ¿Quieres pasar y comer algo, John?
15: ¡Vete a tomar por culo!
16: Pues encantada de conocerte.
11: Primer concert que ha estat descrit per la premsa com apoteosi, propi d'una experiència mística.
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat. This

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

0: Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Agència Catalana de l'Aigua atura el projecte que preveia modificar les multes del tram final de la Tordera després de les protestes del sector agrari del Pla de Grau. En concret, queda descartada la coneguda com a Alternativa 3, que plantejava desplaçar la multa fins al Rec Viver, una actuació que afectava de ple al sector agrícola. La decisió es va acordar durant la trobada de l'Espai Agrari de la Tordera feta aquesta setmana entre administracions, pagesos i representants de la Generalitat. Ara s'obrirà un nou procés per buscar alternatives que permetin millorar la gestió del riu sense perjudicar l'activitat agrària. I Vidreres celebra aquest cap de setmana, el 16 i 17 de maig, una nova edició de la Fira de Tractoristes, una cita ja consolidada al municipi que combina tradició, activitats populars i món agrícola. Durant dos dies s'han programat propostes per a tots els públics, com la tradicional tractorada, exposicions, trobades de vehicles clàssics, concursos, activitats infantils i també àpats populars. La tractorada tindrà lloc dissabte a la tarda i és un dels actes més esperats de la fira. I en clau general, destaquem que l'índex de preus al consum es va moderar fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que el març i se situa per sota de la mitjana espanyola, que també va caure lleugerament fins al 3,2%. La baixada s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i per aquest motiu el govern espanyol ha indicat que eliminarà la rebaixa de l'IVA a partir de l'1 de juny. I al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres la nuvolositat seguirà, també ho faran els ruixats. Les temperatures màximes baixen considerablement i se situen entre els 14 i els 17 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: Com la pizza del pomodoro.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
0: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Hacía tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir, nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
4: Atenció, a Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign i a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
5: Ladies and gentlemen. Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
6: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida 9:45 del matí del passeig de Marta Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Quan tot funciona, no es nota. Però quan falla, necessites els millors. Electroiglesias, instal·lacions elèctriques i fontaneria amb un enfocament actual, ràpid, net i eficient. Electroiglesias, innovació en cada detall, professionalitat en cada servei. Confia en qui cuida casa teva com si fos seva. Visita'ns a electroiglesias.es. Solucions intel·ligents, resultats impecables.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
6: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
7: Escolta cada tarda de cap a cap.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
9: L'agenda de Ràdio Marina.
10: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
11: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el cicle de concerts amb música a l'Esperança, que es fa tots els divendres de maig a les 10 de la nit a la Capella de l'Esperança. Encara a Blanes aquest diumenge dia 17, la 12a Oncolliga en marxa, un recorregut popular de 8 quilòmetres a peu pla, es farà a partir de 9:45 des del passeig de Mar. I també destaquem la Fira Blanes Mar, que es fa des de demà divendres dia 15 fins al diumenge dia 17 al Port de Blanes. A Lloret de Mar destaquem les jornades gastronòmiques de l'arròs que s'estan celebrant fins a finals d'aquest mes de maig, que hi participen 18 establiments diferents i també l'Escola d'Hostaleria. I aquest diumenge dia 17, la 6a edició de Lloret contra la LGTBI-fòbia es farà a les 7 de la tarda al teatre. A Vidreres, cap de setmana intens amb la Fira de Tractoristes. El mateix dia 16, dissabte, hi ha la desfilada de tractors. Es farà també un concurs de ratafia, hi haurà exposicions i diferents jocs infantils. A més, dinar i sopar popular. Així els destaquem aquest cap de setmana, dia 16 i 17, el Tocs de Flor, amb la 58a exposició de flors, la 27a Fira de Sant Ponç i la 22a Festa de Sant Isidre. A més, el diumenge dia 17 hi ha la marxa solidària Tocs de Flor per la lluita contra l'ELA. I acabem a Calella perquè dissabte dia 16, de 10 del matí fins a les 8 del vespre, a la plaça de l'Església i la Biblioteca Municipal s'ha celebrat la primera jornada solidària ABA, amb mercat solidari, conferències i activitats lúdiques.
9: L'agenda de Ràdio Marina.
10: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
12: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Yellow Sales, Yellow Sales. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és black, és yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net. Mimma el
1: teu espai. Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere de Ocine.
2: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
3: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terres gironines.
6: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
5: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
6: Home.
5: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
7: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
5: Fes la inspecció Control Auto ITV.
6: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
8: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. And the trumpets, they go. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: És la una.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una actuació que el govern considera estratègica per tal de reforçar l'atenció sanitària a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El projecte, amb una inversió prevista de 82,9 milions d'euros, permetrà incrementar la capacitat assistencial del centre, modernitzar les instal·lacions i millorar els serveis. L'actuació preveu doblar pràcticament la superfície de l'hospital i augmentar recursos com llits, quiròfans i espais d'urgències. Des del territori, l'alcalde de Calella, Marc Buch, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada. I el Maresme ha registrat aquest mes d'abril la xifra d'atur més baixa dels darrers 18 anys, amb prop de 18.800 persones sense feina. Les dades suposen una nova baixada tant respecte al mes anterior com en comparació amb fa un any. Segons el Consell Comarcal, la desocupació disminueix a la majoria de municipis i consolida una tendència positiva del mercat laboral. Tot i això, l'atur continua afectant especialment les dones i les persones de més de 55 anys. La taxa d'atur a la comarca se situa lleugerament per sobre de la mitjana catalana. I en clau general, destaquem que el Departament d'Educació i els sindicats USTEC, professors de secundària i CEGT es reuneixen avui dijous en una nova mesa sectorial amb l'objectiu d'intentar apropar posicions en el conflicte educatiu obert des de fa setmanes. El Departament ha avançat que presentarà una proposta relacionada amb la inclusió educativa, mentre que els sindicats reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Aquest dijous també hi ha convocada vaga a les comarques gironines i a la Catalunya central. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous amb cel cobert durant tota la jornada i també ruixats. Les temperatures màximes se situen entre els 19 i els 21 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
6: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
5: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una actuació que el govern considera estratègica per reforçar l'atenció sanitària de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
2: Realment, l'activitat pesquera i tota l'activitat que es fa en el port de Blanes és una part molt important del teixit econòmic local. I nosaltres el que volem fer és posar en valor tot aquest teixit econòmic del port, que no només és la pesca, també hi ha altres activitats nàutiques, d'esbarjos, esportives.
3: Us ensenyem com pesquem, us ensenyem els barcos, us ensenyem l'ofici, us ensenyem el producte i gaudiu d'aquest producte i de la nostra cultura, gaudim del patrimoni que té Blanes i gaudim de la importància que té el sector pesquer dintre de la comarca. Penseu que som el port més important de Girona.
4: Parlon es disculpa, va ser un error que els Mossos s'infiltressin. La titular d'Interior admet el fet desafortunat de camuflar agents en una assemblea de mestres.
1: 14 de maig del 1952 va néixer David Byrne, el cantant dels Talking Heads. Seria un dels grups més destacats a l'escena de Nova York de finals dels anys 70.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà, de dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45, sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño, amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972 379 379.
1: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
2: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei?
3: Amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes.

0: setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casaoms.com.
1: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
3: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: A Milan Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milan Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Fundació Roca Galàs ha iniciat els tràmits per comprar el local de l'Ateneu Popular Safera Ferotge de Blanes i ha presentat documentació al jutjat per intentar aturar el desnonament previst per al 21 de maig. L'operació busca garantir la continuïtat d'aquest espai social i evitar que passi a mans de fons d'inversió. L'entitat assegura que les negociacions estan avançades i confia que es pugui suspendre el llançament. Davant aquesta situació, l'Ateneu ha convocat mobilitzacions per als dies previs al desnonament amb una assemblea oberta i actes de suport per tal de defensar la continuïtat del projecte. I avui es presenta en roda de premsa la tercera nit de la comunicació de la Selva, que se celebrarà la setmana vinent. L'acte comptarà amb la participació de representants institucionals i professionals del sector, així com membres de l'organització. La nit de la comunicació és una iniciativa sense ànim de lucre que neix amb la voluntat de consolidar-se com un esdeveniment anual de referència a les comarques gironines. L'objectiu és crear un espai de trobada per a professionals del periodisme i la comunicació, fomentar l'intercanvi d'experiències i també analitzar les noves tendències del sector. I en clau general destaquem que la Comissió Europea preveu impulsar l'any vinent, el 2027, una recomanació perquè els estats membres prohibeixin les anomenades teràpies de conversió dirigides a persones del col·lectiu LGTBIQ+. La decisió arriba després que una iniciativa ciutadana europea superés el 1 milió de signatures reclamant mesures contra aquestes pràctiques. L'executiu comunitari considera que aquestes intervencions parteixen d'una idea falsa i poden provocar danys psicològics i físics duradors. La recomanació no tindrà caràcter vinculant, però busca pressionar els governs perquè avancin cap a la prohibició d'aquest tipus de pràctiques. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, de nuvolades, també ruixats, amb temperatures màximes que se situen entre els 19 i els 21 graus. Demà divendres la tònica serà similar, amb cel cobert i pluja. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Bormutet.
1: I passar a l'ITV a controlar auto ITV.
0: Home.
1: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de controlar auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a controlautotv.
0: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
7: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
8: Et busco i t'aviso.
9: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
7: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
1: Diputació de Girona.
2: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Longdrive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
3: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
4: Sils es torna a vestir de primavera amb una nova edició de Tocs de Flor. A Ràdio Marina t'ho volem explicar. El dissabte 16 de maig anirem a Sils, des d'on farem una programació especial en directe per parlar amb alguns dels protagonistes d'aquesta festa. Dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 1 del migdia, programació especial en directe des de Tocs de Flor, de Sils, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Sils.
5: Benvinguts a l'Hora de les Notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio musical lliure de peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
6: L'Hora de les Notes. L'Hora de les Notes. Amb Carles Giribets.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Agència Catalana de l'Aigua atura el projecte que preveia modificar les motes del tram final de la Tordera després de les protestes del sector agrari del Pla de Grau. En concret, queda descartada la coneguda com a Alternativa 3, que plantejava desplaçar la mota fins al Rec Viver, una actuació que afectava de ple al sector agrícola. La decisió es va acordar durant la trobada de l'espai agrari de la Tordera feta aquesta setmana entre administracions, pagesos i representants de la Generalitat. Ara s'obrirà un nou procés per buscar alternatives que permetin millorar la gestió del riu sense perjudicar l'activitat agrària. I Vidreres celebra aquest cap de setmana, el 16 i 17 de maig, una nova edició de la Fira de Tractoristes, una cita ja consolidada al municipi que combina tradició, activitats populars i món agrícola. Durant dos dies s'han programat propostes per a tots els públics, com la tradicional tractorada, exposicions, trobades de vehicles clàssics, concursos, activitats infantils i també àpats populars. La tractorada tindrà lloc dissabte a la tarda i és un dels actes més esperats de la fira. I en clau general, destaquem que l'índex de preus al consum es va moderar fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que el març i se situa per sota de la mitjana espanyola, que també va caure lleugerament fins al 3,2%. La baixada s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i per aquest motiu el govern espanyol ha indicat que eliminarà la rebaixa de l'IVA a partir de l'1 de juny. I al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres la nuvolositat seguirà, també ho faran els ruixats. Les temperatures màximes baixen considerablement i se situen entre els 14 i els 17 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: 360.
1: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una actuació que el govern considera estratègica per reforçar l'atenció sanitària de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
2: Realment, l'activitat pesquera i tota l'activitat que es fa en el port de Blanes és una part molt important del teixit econòmic local. I nosaltres el que volem fer és posar en valor tot aquest teixit econòmic del port, que no només és la pesca, també hi ha altres activitats nàutiques, d'esbarjo, esportives.
3: Us ensenyem com pesquem, us ensenyem els barcos, us ensenyem l'ofici, us ensenyem el producte i gaudiu d'aquest producte i de la nostra cultura, gaudim del patrimoni que té Blanes i gaudim de la importància que té el sector pesquer dintre de la comarca. Penseu que som el port més important de Girona.
4: Parlon es disculpa, va ser un error que els Mossos s'infiltressin. La titular d'Interior admet el fet desafortunat de camuflar agents en una assemblea de mestres.
1: 14 de maig del 1952 va néixer David Byrne, el cantant dels Talking Heads. Seria un dels grups més destacats de l'escena de Nova York de finals dels anys 70.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Pones o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
5: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
6: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
7: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
8: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Yellow Sales, Yellow Sales. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és Black, és Yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net. Mimma.
3: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preu.

0: irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls, elreidelarajola.com.
1: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluerna els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
2: El Pol es queixa quan mastega i li he vist una càries.
3: L'has portat al dentista?
2: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
3: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
4: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Ràdio Marina.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
3: El blues arriba a Santa Susanna. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susanna Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susanna Blues Festival.
1: Entrades a antrapolis.com.
4: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Goltresa 8 de Girona.
5: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
6: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
5: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
6: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
5: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
7: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
9: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
8: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
9: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
10: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: L'agenda de Ràdio Marina. Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
1: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el cicle de concerts amb música a l'Esperança, que es fa tots els divendres de maig a les 10 de la nit a la Capella de l'Esperança. Encara a Blanes aquest diumenge dia 17, la dotzena on Colliga't en marxa, un recorregut popular de 8 quilòmetres a peu pla, es farà a partir de 9:45 des del Passeig de Mar. I també destaquem la Fira Blanes Mar, que es fa des de demà divendres dia 15 fins al diumenge dia 17 al Port de Blanes. A Lloret de Mar destaquem les jornades gastronòmiques de l'arròs, que s'estan celebrant fins a finals d'aquest mes de maig, que hi participen 18 establiments diferents i també l'Escola d'Hostaleria. I aquest diumenge dia 17, la sisena edició de Lloret contra la LGTBI-fòbia es farà a les 7 de la tarda al teatre. A Vidreres, cap de setmana intens amb la Fira de Tractoristes. El mateix dia 16, dissabte, hi ha la desfilada de tractors. Es farà amb un concurs de ratafia, hi haurà exposicions i diferents jocs infantils. A més, dinar i sopar popular. Així els destaquem aquest cap de setmana, dia 16 i 17, el Tocs de Flor, amb la 58a exposició de flors, la 27a Fira de Sant Ponç i la 22a Festa de Sant Isidre. A més, el diumenge dia 17 hi ha la Marxa Solidària Tocs de Flor per la lluita contra l'ELA. I acabem a Calella perquè dissabte dia 16, de 10 del matí fins a les 8 del vespre, a la plaça de l'Església i la Biblioteca Municipal s'ha celebrat la primera jornada solidària ABA, amb mercat solidari, conferències i activitats lúdiques.
0: L'agenda de Ràdio Marina. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Ràdio

0: A Milà Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milà Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.

0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una actuació que el govern considera estratègica per tal de reforçar l'atenció sanitària a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El projecte, amb una inversió prevista de 82,9 milions d'euros, permetrà incrementar la capacitat assistencial del centre, modernitzar les instal·lacions i millorar els serveis. L'actuació preveu doblar pràcticament la superfície de l'hospital i augmentar recursos com llits, quiròfans i espais d'urgències. Des del territori, l'alcalde de Calella, Marc Buch, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada. I el Maresme ha registrat aquest mes d'abril la xifra d'atur més baixa dels darrers 18 anys, amb prop de 18.800 persones sense feina. Les dades suposen una nova baixada tant respecte al mes anterior com en comparació amb fa un any. Segons el Consell Comarcal, la desocupació disminueix a la majoria de municipis i consolida una tendència positiva del mercat laboral. Tot i això, l'atur continua afectant especialment les dones i les persones de més de 55 anys. La taxa d'atur a la comarca se situa lleugerament per sobre de la mitjana catalana. I en clau general, destaquem que el Departament d'Educació i els sindicats USTEC, professors de secundària i CEGT es reuneixen avui dijous en una nova mesa sectorial amb l'objectiu d'intentar apropar posicions en el conflicte educatiu obert des de fa setmanes. El Departament ha avançat que presentarà una proposta relacionada amb la inclusió educativa, mentre que els sindicats reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Aquest dijous també hi ha convocada vaga a les comarques gironines i a la Catalunya Central. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous amb cel cobert durant tota la jornada i també ruixats. Les temperatures màximes se situen entre els 19 i els 21 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
6: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Aquí comença el Radio Show de les tardes de Girona i l'Alt Maresme. És un luxe poder compartir aquestes 3 hores a les quals barregem la millor música de la vostra generació amb els temes d'actualitat d'avui dia.

0: És un luxe que cada dijous el nostre xef de capçalera, en Quim Casellas, ens prepari una recepta bona i senzilla de fer. Podríem dir el mateix del menjar dels hospitals? Ui, quin meló que hem d'obrir. La fama que tenen no és gaire bona. Per cert, molts metges diuen que el menjar d'hospital és tan o més important que els medicaments. Avui en parlarem amb l'empresa que fa tots els menjars de l'Hospital de Palamós. I a més, aquesta tarda, escoltarem el comentari de l'escriptor anglo-català Matthew Tree i començarem escoltant les collonades d'en Coll. Tot ho troba a les xarxes socials. I per cert, n'hi ha un munt. I avui parlarem de luxes. Quin petit luxe us permeteu de tant en tant sense sentir ni una mica de culpa? Perquè tots diem allò de aquest mes controlarem una mica més. I de cop apareix un brunch de 28 euros amb un cafè que sembla un laboratori químic. O aquell moment en què comprem coses completament innecessàries, però amb una alegria espectacular. Una crema cara, un vi perquè avui sí, o demanar menjar a domicili tenint la nevera plena. I sabeu què? Potser la felicitat adulta és exactament això. Petites irresponsabilitats, però ben gestionades.
1: 972 313 702.
0: Petits luxes que us permeteu de tant en tant i no us sentiu culpables. Us ha quedat clar, no? Doncs comencem.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Bona tarda, Coll.
1: Avui he tingut un pensament intrusiu de dir bona tarda abans que ho diguessis tu, però al final no ho he fet.
0: Mira. No.
1: Seria de mala educació, no?
0: Sí, seria de mal... Més que res perquè si parlem els dos alhora no s'entén res.
1: Sí, és poc radiofònic.
0: És poc radiofònic. Bé, en Joan Coll, fent honor al seu cognom, ens porta cada setmana les collonades que troba a les xarxes socials. I us asseguro que n'hi ha moltes.
1: Doncs sí que n'hi ha moltes, sí.
0: Sí, què vas aquesta setmana?
1: Aquesta setmana, temes escatològics.
0: Ai, que ets cuchino.
1: Que sé que t'agrada molt.
0: No, home, no, home. Cuchino, més que cuchino.
1: Comencem, si
0: vols.
1: Comencem, si vols, per un clàssic de les collonades, per anar obrint boca, mai millor
0: home,
1: dit.
0: Home, per favor, no.
1: First dates.
0: Ah, sí?
1: First dates. Tranquil, no t'avancis.
0: Ah, vale.
1: Ja saps que en aquest programa la gent o és molt aturadeta o no té filtres.
0: Clar, la gent que va a First Dates també caga.
1: Home, aquella cançó, caga el rico, caga el pobre, caga el rei, caga el papa, no?
0: Mira, la papa vindrà.
1: Aquí als estudis.
0: No, Barcelona. Es veu que tenen un problema ara per trobar aquests... Saps? Hi ha el papa mòbil,
1: sí.
0: Però falten els lavabos mòbils, ara els estan posant.
1: Ah,
0: va, continua.
1: Sí, millor. Això, que la gent que va a First Dates o és molt aturadeta o no té filtres, jo, evidentment, sempre et porto el que no té filtres, que
0: molt
1: és la més divertida.
0: Sí.
1: Doncs escolta la conversa entre aquesta parella, home i dona, que tenen en la seva primera cita.
2: Que sí, como bien, soy... Te lo garantizo.
3: Ten cuidado que yo tengo un mejillón de... El mejillón mío es de roca, ten cuidado.
2: ¿Qué? Se le quita la sal rápido.
3: ¿El de roca es tan difícil de encontrar?
2: Se le quita la sal rápido.
3: Cuando coge este mejillón de roca que hay aquí abajo, ya verá que hasta ese cuerpito se va a poner igual que el mío.
0: Tengo un mejillón de roca.
1: No ho havia sentit mai.
0: No. Però, esclar, sí, el mejillón de roca... No, quin és,
1: clar, és més valent, no?
0: Clar, la diferència entre el mejillón de roca i el de factoria és que, diguem-ne, que és més natural,
1: sí.
0: Però hi deu haver-hi més pèl, no, el de roca?
1: Doncs mira...
0: No ho sé, ho hauríem de preguntar. Si algú sap que ens truqui, ara mateix... No tinc aquí el telèfon. Si algú ha provat algú...
1: Sí. Bueno, jo segueixo. Coincidiràs amb mi, Joan, que una roba interior còmoda... És molt important, molt més important del que pot semblar a primera vista.
0: Sí. Quan t'apreta allò allà, escolta, horrorós, eh?
1: És que, de fet, hi ha moltes persones, especialment dones, que els agrada i els sembla còmode portar tanga.
0: Sí.
1: No sé si és el cas d'aquesta senyora que porto ara, que jo diria que no acaba d'estar massa convençuda.
0: A veure.
4: Mama, ¿qué te pasa, hija? Que llevo
5: ¿qué
4: todo
5: me
4: el día
5: va a pasar,
4: observando?
5: Teresa? Que me puse el tanga y el tanga se me ha metido todo entre los molletes, entre la carne esa caía, los molletes de aquí. Y ahora el hilito que se me metió en el callejón de la peste, que cuando me fui a sentar, pues de pie estaba medio normal, pero cuando me fui a sentar me estiró la cuerda así, mira... Y estoy toda escocida por todas partes y ahora estoy a base de crema que no me puedo mover porque me resbalo toda. Y estoy toda escocida, vamos, para quitarme el tanga la que he pasado. Vamos, lo más grande, no me pongo un tanga en los días de mi vida.
0: ¿Estás escocida?
1: El callejón de la peste, home, molta gràcia.
0: On és el callejón de la peste?
1: Home.
0: Va.
1: No.
0: És veritat, és molt bo. És molt bo el símil, eh? El callejón de la peste. És veritat. Ostres, que bo, que bo.
1: Ella està escocida.
0: Sí,
1: que...
0: sí.
1: Però de què era aquell tanga de fil ferro?
0: No sé. Que bo aquest. De moment, anem bé avui, eh?
1: Aquest sabia que t'agradaria.
0: Sí, anem bé avui, eh?
1: Callejón de la peste.
0: Sí.
1: Seguim amb els temes escatològics. Amb un acudit d'aquells ràpids que són dolents depenent de qui els expliqui. Sobretot abans de res, vigileu molt sempre el que dieu davant dels vostres fills o a prop dels vostres fills, sobretot si són petits, perquè ja sabem que en aquella edat són esponges, ho prenen tot molt ràpid, per molt que no vagin amb ells. Escolta.
6: Dice, papá, se te ha quitado ya la diarrea. Dice, ¿por qué me dice eso, niño? Dice, porque ayer escuché a mamá diciendo, a ver cuando se te pone dura la mierda esa.
1: No tenir diarrea, pobre senyor, no? Ja que parlem... Jo continuo, no? Si no em dius res, jo continuo.
0: Sí, sí.
1: Ja que parlem de temes escatològics, va, posem-hi una mica de contrapunt.
0: Sí.
1: Parlem de la higiene, ara.
0: De la Irene?
1: Higiene. La Irene, no sé, en principi no està convidada avui.
0: Hòstia, avui estic... És que em portes unes coses i em pixo de riure. Va, continua, continua.
1: Això de la higiene.
0: Sí, la higiene.
1: Aquest vídeo és d'un programa de televisió d'una reportera. S'ha de dir que està gravat en un país en el qual era hivern, sí, quan s'estava gravant. Aquesta reportera pregunta a un senyor a veure com ho fa per dutxar-se amb el fred que fa.
0: Clar.
1: Doncs escolta la tàctica del senyor.
7: Oiga, señor, disculpe.
8: Dígame.
7: ¿Cómo le hace usted para bañarse con este frío?
8: Últimamente, pues yo me doy un baño de billar.
7: ¿Cómo es eso?
8: Nomás lavo las bolas, el taco y el hoyo.
1: Què passa?
0: No, res. Bueno, va, continua, que avui tinc el riure tonto.
1: Sí, ja ho veig. Doncs seguim parlant del temps. Després de l'hivern arriba la primavera.
0: Quan un no sap de què parla del temps. Espero que no sigui el cas ara, eh?
1: No, la meva mare diu una cosa diferent. Diu, si vols mentir, parla del temps.
0: Oh, que és la teva mare, és molt...
1: És molt sàvia.
0: Molt sàvia, sí.
1: Doncs això, que després de l'hivern ve la primavera, on estem ara... Primera fa més bon temps, les plantes floreixen, els animals comencen a sortir.
0: Sí.
1: Doncs mira com ho explica aquest noi i la seva mare.
9: Mira, mami, ya empiezan los días lindos y empiezan a salir las ranas.
10: Ay, ya no, eso es asqueroso.
1: Quines granotes, no?
0: A veure, entre no escoltar, o sigui, a veure...
9: Mira, mami, ya empiezan los días lindos y empiezan a salir las ranas.
10: Ay, ya no, eso es asqueroso.
0: Ya empiezan a salir, què?
1: Les ranes.
0: Ah, l'entenia. És argentí i no l'entenia. Sí. Les ranes.
1: Les granotes també són argentines, no? Tenen un accent diferent. Doncs a gripaus.
0: Bueno, va, acabem.
1: Doncs sí, per acabar et porto un creador de contingut. Aquí un seguidor li deixa un comentari i li demana que digui un comentari bonic a la seva esposa. Doncs escolta, el comentari bonic, a veure si t'agrada a tu.
11: Dile algo bonito a tu esposa, por ejemplo, de sus ojos. Tienes los ojos como los reyes magos. El tercero es negro.
1: Ho has sentit, o no?
0: No, a veure...
1: T'ho dic, si vols.
0: No, espera. A veure si l'entenc, eh? Va, em portes si no, aquests accents d'allò?
11: Dile algo bonito a tu esposa, por ejemplo, de sus ojos. Tienes los ojos como los reyes magos. El tercero es negro.
1: Tienes los ojos como los reyes magos.
0: Sí.
1: ¿Por qué? El tercero es negro.
0: Adéu.

0: 972-313-702. Aquest telèfon serveix per tot. Per opinar, per jugar, per criticar, per explicar-nos alguna activitat que feu o organitzeu o que sabeu que es fa al vostre poble i la voleu donar a conèixer. Aquest és el telèfon. A veure si trobo la Lola, per aquí hi ha de ser, perquè ho tenia per aquí això, i ella ho diu, clar, amb més convincent. Ara, Lola, m'ho vols dir, sisplau?
1: 972-313-702.
0: Gràcies, reina. Avui parlem de petits luxes que no us fan sentir culpables. Començo amb la Marta de Palafrugell. Diu, el meu petit luxe és esmorzar tranquil·lament en una cafeteria els dissabtes al matí. Em demano un bon cafè i alguna pasta i aquell moment és només per mi. No em fa cap remordiment perquè em serveix per desconnectar. En Jordi de Figueres diu, jo em permeto comprar bons formatges, carai, i algun vi especial de tant en tant. Sé que és una despesa extra, però és una cosa que gaudeixo molt a casa. Hi ha petits plaers que t'ajuden a fer més agradable la setmana i, sincerament, no em sento gens culpable d'això. I acabo de moment amb la Sílvia de Blanes. Diu, el meu luxe és fer-me un massatge de tant en tant. Ostres, fa temps, que no tinc aquest luxe jo. Em relaxa moltíssim i crec que és una bona inversió.

0: Que bona la música de Barry White, ens encanta. You're the first, the last, my everything. Ho ets tot per mi. 4:05 de la tarda i 5 minuts. I després de la publi... Apa, us esperaré una mica, eh? Ja sé que us agrada aquesta cançó de Chicago. Doncs espereu-vos 4 minuts. Apa, castigats.
1: De cap a cap.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Oh.
2: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
6: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida 9:45 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
7: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
8: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
9: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
10: Xavi, te quiero, Xavi, yo te adoro.
11: Com la pizza del pomodoro.
6: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
12: Sils es torna a vestir de primavera amb una nova edició de Tocs de Flor. A Ràdio Marina t'ho volem explicar. El dissabte 16 de maig anirem a Sils, des d'on farem una programació especial en directe per parlar amb alguns dels protagonistes d'aquesta festa. Dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 1 del migdia, programació especial en directe des de Tocs de Flor, de Sils, a Ràdio Marina i a marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Sils.
13: Benvinguts a l'Hora de les Notes. Tornem amb tu, una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
14: L'Hora de les Notes. L'Hora de les Notes. Amb Carles Giribets.
15: Ràdio Marina, sempre al teu...
16: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 3 quarts de 5 de la tarda i 2 minuts. Som a Ràdio Capital, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Marina. Hi ha el mite, més o menys constatat, que diu que el menjar dels hospitals és molt dolent. Bé, doncs sigui real o no, el que és clar és que això està a punt de canviar. I és que el ministre espanyol de Consum, Pablo Bustundi, no, Bustindui, un nom més difícil, ha anunciat que posarà en marxa un reial decret per regular els menús dels centres sanitaris i de les residències de gent gran. La voluntat és que els àpats que s'ofereixen en aquests espais compleixin amb una alimentació saludable i nutritiva en la mateixa línia del que ja va impulsar l'executiu estatal a les escoles. Anem a Palamós. Volem parlar amb Miquel Ortega, que és el director de Empor Hotel, que és l'empresa que subministra el menjar a l'Hospital de Palamós. Miquel, bona tarda, gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, bona tarda i encantat de compartir aquesta estoneta amb vosaltres.
0: Has dinat a l'hospital o a casa teva avui?
1: Avui he dinat fora, perquè he estat a una jornada i no he passat per l'hospital, però normalment dinem a l'hospital. Sí, sí, els treballadors acostumem a dinar allà, sí, sí.
0: Què hi havia de menú? Clar, ara si et dic què hi havia de menú, clar, hi ha molts menús. Quants menús feus sí. cada dia, Miquel, més o menys?
1: Mira, nosaltres fabriquem, produïm uns 800 menús a l'Hospital de Palamós diaris.
0: Ostres!
1: D'aquests menús hi ha molta variació perquè fem diverses línies de producció. Una és per als malalts i aquí hi ha moltes dietes. No són menús, són dietes. És a dir, cada dieta la tenim segons la malaltia i aquí tenim fins a 70 variants. Mm. Depèn de l'estat de salut. Després fem menjar per l'hospital, que és una mica sempre el mateix, pels treballadors. També fem menjar per atenció domiciliària. És a dir, que cuinem molt a l'hospital.
0: Està bé. Suposo que un dels productes que hi ha menys a la cuina de l'Hospital de Palamós és la sal.
1: Bueno, sí. Normalment, una de les primeres coses que restringeixen per part dels facultatius és la sal, sodi, i això és de les primeres coses que la gent nota quan va menjar, que allà falta alguna cosa, no?
0: Clar.
1: I, bueno, és aquest punt de dir, ui, això està insípid o està fat, bueno, és normal, perquè possiblement tenim algun problema de hipertensió o tenim algú ha trobat al metge que no ens va bé.
0: Miquel, tu diries que la mala fama del menjar a l'hospital està guanyada a pols, o això és una llegenda urbana, és un mite?
1: Jo he de dir que està guanyada a pols durant molts anys. El menjar de l'hospital no s'ha tingut prou cura. Hi ha dos factors. Un és el factor que quan estem en un hospital no podem menjar el que volem.
0: Clar.
1: Això és inevitable i això serà així sempre. Però un altre és que realment potser no hem cuidat massa la part de la patència, que la gent mengi amb gana, que mengi de gust.
0: Mm.
1: I és molt important per a la recuperació. Hi ha gent que fa molt de temps que estem treballant per millorar això i jo crec que, per exemple, aquest decret que comentes doncs, anirà molt bé perquè molts hospitals doncs, ens posem o es posen les piles en aquesta part d'acceptació. No? Heu de pensar que sí que és veritat que hi ha molta dieta que no restrictiva, però el 60-70% dels malalts poden menjar un àpat normal.
0: Vaig sentir un metge no fa gaire que deia que el menjar de les persones que estan a un hospital és tan important o més com els fàrmacs.
1: Sí, és cert. Hi ha una relació directa entre la nutrició i les estades a un hospital. I una altra cosa que també és important és que podem entrar ben nutrits a un hospital i sortir amb un problema de desnutrició perquè no tenim apetència, perquè no acabem de menjar bé, i això ens agrava i ens allarga l'estança i la nostra recuperació. Per això és important que el menjar sigui bo, que sigui suficient i que la gent recuperi l'apetència ja en el mateix hospital, no a casa.
0: Jo he passat... Jo no diré quin hospital, però jo quan he estat ingressat a l'hospital, a un hospital, he passat gana, eh? I normalment es passa gana. És cert això o no?
1: Clar, nosaltres procurem que això no passi i jo crec que ho aconseguim, però sí que és veritat que moltes vegades la restricció de la quantitat doncs, no afavoreix. I això hauríem de poder-ho personalitzar més. És a dir, hi ha gent que passa per etapes. Ara tenim també la llei que comentaves, però també tenim una llei de malbaratament que hem de vigilar de no fer produccions excessives perquè això està molt controlat i hi ha molta gent que amb aquesta excusa no està donant suficient quantitat. O es mira que No li senti malament. Això és un... a veure, no costa gaire més fer més menjar. Mm. I sí que és veritat que hi ha gent que es queixa que passa gana. Mm. I és un problema que s'ha de comentar també amb els facultatius, això, o amb el personal de planta. Si no tenim suficient menjar, ho podem comentar, perquè la ració sigui més gran.
0: Com feu les escaletes dels menús? Sempre de dilluns a diumenge hi ha el mateix menú i el aneu repetint o aneu variant? Com ho feu?
1: Depèn. Nosaltres aquí a Palamós tenim residències. Les residències varien cada mes, és a dir, cada 4 setmanes. A l'hospital varien cada 15 dies, és a dir, no es menja el mateix un dilluns que el dilluns següent. I se fa una base de plats que a partir d'aquí es deriven amb moltíssimes dietes, és a dir, es de fer uns plats que es puguin modificar segons l'estat de cada pacient. I això és feina dels dietistes, que fan una feina molt important, perquè penseu que s'han de fer menús que es puguin adaptar per 70 variacions. No? És realment complicat, és una ciència. Sí, sí.
0: Digue'm un menú, va, sorprèn-me, Miquel, digue'm un menú que jo me'n faria creus de trobar-lo a l'Hospital de Palamós. Algun plat, jo que sé, típicament de per aquí, de la terra, algun mar i muntanya, sí? alguna cosa. Mira, feu experiments d'aquest tipus?
1: Bueno, nosaltres ahir hi havia una galta de rostida de porc.
0: Carai,
1: excel·lent.
0: Carai.
1: Per exemple, van venir uns companys a visitar l'hospital i diuen, ostres, quina pinta fa la galta.
0: Sí.
1: És algú que es pot menjar perfectament i es pot cuinar molt bé i dona molt bon resultat i la gent li ve de gust. Què te faries? Nosaltres, la veritat és que els menús són molt complets. Podem fer un capipota tranquil·lament, sense cap problema.
0: Perdó, m'estàs dient que a l'hospital de Palamós podem menjar capipota?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: No és un plat que no pugui incorporar-se en una dieta, no té per què, ni una residència tampoc.
0: Mira,
1: és a dir, és un plat completament saludable.
0: Mira, Miquel,
1: és a dir, no...
0: et presento ara mateix, és que acabo d'arribar perquè els ja us té una secció aquí, el xef Quim Casellas del Casamar.
1: I està escoltant... Et coneixem una miqueta.
0: Ah, us coneixeu? Ostres! Bona tarda, Quim.
2: Bona tarda.
0: Coneixes en Miquel? És que ha entrat en el moment que et preguntava que els malalts poden menjar cap i pot de l'Hospital de Palamós?
2: Ho he escoltat, escolta, tots malalts.
0: Carai! Escolta, Quim, dona-li una idea a en Miquel, que potser no li cal. A veure, què creus que podries fer a l'Hospital de Palamós com un plat que es mengi d'una manera regular?
2: Hòstia, és difícil, perquè l'Hospital de Palamós està molt al dia i no és per fer la pilota, però inclús mengen peix de Palamós, que això no pot dir-ho tothom.
0: Sí. Hi ha gambes de Palamós a l'Hospital de Palamós?
2: Sí, són les gambes, crec que no.
1: Sí, gamba blanca, sí.
2: Gamba blanca de Canana. Vull dir que alguna receta... Però a mi em faria molta il·lusió un dia poder cuinar. Però aquí posaria més sal, que segur que hi posen ells.
0: Sí, clar.
1: Ja saps, Quim, que quan vulguis pots venir i fem un plat i li posem el teu nom i els seus mares estaran ben contents. Ja,
0: exacte. Home, a més, la gent es curarà de seguida. Plat Quim Casellas, no?
2: Pam, eh?
0: Sí, dius, sembla que t'entra millor, encara que,
2: sí, no,
0: que sigui, jo què sé, alguna cosa refregida.
2: Que bo.
0: Escolta,
1: no ens donis idees perquè ja ens odiarem, eh?
2: Vull dir, no, segur que sí, que el Miquel i jo...
0: Molt bé, Miquel, una abraçada molt forta, moltes gràcies. I escolta, i el dia que tornis a tenir galta, avisa'ns que vindrem a dir.
2: Venim segur.
0: D'acord?
2: Una abraçada.
1: Molt bé, vinga, gràcies.
0: Adéu. Tu, Bitxo, ens sentim d'aquí...
2: Sí,
0: prepara que... Tens una feinada avui...

0: Milà Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milà Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.

0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: La Fundació Roca Galàs ha iniciat els tràmits per comprar el local de l'Ateneu Popular Safera Ferotge de Blanes i ha presentat documentació al jutjat per intentar aturar el desnonament previst per al 21 de maig. L'operació busca garantir la continuïtat d'aquest espai social i evitar que passi a mans de fons d'inversió. L'entitat assegura que les negociacions estan avançades i confia que es pugui suspendre el llançament. Davant aquesta situació, l'Ateneu ha convocat mobilitzacions per als dies previs al desnonament amb una assemblea oberta i actes de suport per tal de defensar la continuïtat del projecte. I avui es presenta en roda de premsa la tercera nit de la comunicació de la selva, que se celebrarà la setmana vinent. L'acte comptarà amb la participació de representants institucionals i professionals del sector, així com membres de l'organització. La nit de la comunicació és una iniciativa sense ànim de lucre que neix amb la voluntat de consolidar-se com un esdeveniment anual de referència a les comarques gironines. L'objectiu és crear un espai de trobada per a professionals del periodisme i la comunicació, fomentar l'intercanvi d'experiències i també analitzar les noves tendències del sector. I en clau general destaquem que la Comissió Europea preveu impulsar l'any vinent, el 2027, una recomanació perquè els estats membres prohibeixin les anomenades teràpies de conversió dirigides a persones del col·lectiu LGTBIQ+. La decisió arriba després que una iniciativa ciutadana europea superés el 1 milió de signatures reclamant mesures contra aquestes pràctiques. L'executiu comunitari considera que aquestes intervencions parteixen d'una idea falsa i poden provocar danys psicològics i físics duradors. La recomanació no tindrà caràcter vinculant, però busca pressionar els governs perquè avancin cap a la prohibició d'aquest tipus de pràctiques. I al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous de nuvolades, també ruixats, amb temperatures màximes que se situen entre els 19 i els 21 graus. Demà divendres la tònica serà similar, amb cel cobert i pluja. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Home.
1: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: De cap a cap, amb Joan Bosch.
5: Les 5 de la tarda i 4 minuts a Ràdio Marina 100.3, 96.2, Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Capital 95.6. Quina pregunta tenim avui pels nostres oients i per en Quim Casellas?
6: 972 313 702.
5: Petits luxes que us permeteu de tant en tant i no us fan sentir culpables. 1, 2, 3.
7: Hòstia, menjar Nutella.
5: Nutella? Però la Nutella et fa sentir culpable.
7: No, però si menges molt, saps que no...
5: Però un moment, puc fer-te una pregunta escatològica? Cagues bé després.
7: Sabia que acabaria malament,
5: no,
7: això.
5: No, perquè provoca restrenyiment.
7: I la gent què diu? Sí, explica'm què diu la gent.
5: No, primer vull que em diguis el teu.
7: Torna'm a repetir la pregunta, que m'agrada molt que repeteixi la pregunta.
5: Quins són els petits luxes que et permets de tant en tant i que no et fan sentir culpable? Primer has dit la Nutella, perfecte.
7: Sí,
5: no,
7: seria...
5: Però fa sentir culpable la Nutella.
7: No? És una mica exagerat, però no. És que no tinc coses... Si no,
5: Clar, un cuiner, diguem-ne, esclar, una persona que no està, diguem-ne, basada en el món de la gastronomia, seria... Doncs mira, jo que sé, un petit luxe, de tant en tant m'agradaria ostres amb un bon xampany francès...
7: Però és
5: o
7: que no alguna... em sento malament, saps? Ho faig, m'encanta, però no, vale. no tinc remordiments.
5: Una altra cosa, jo que sé... Anar a fer esport al matí mentre surt el sol veient el far de Sant Sebastià.
7: Això m'agrada.
5: Que t'ho hagi de dir jo ja té collons, eh?
7: No, però clar, dic, jo he anat a córrer, per exemple, avui una mica,
5: sí.
7: Però no, em fa sentir bé, però no tinc remordiment per haver anat a córrer.
5: No.
7: Em sento malament per haver anat a córrer, al contrari. Em dona energia.
5: Et sentiries malament?
7: I després puc menjar la Nutella.
5: Sí, quedem allà.
7: I les ostres, i el xampany.
5: Adéu.

0: Veus bé de gust? Amb Quim Caselles.
1: Una galta de porc de l'Hospital de Palamós.
2: Hem d'anar a l'hospital, ja,
1: sí,
2: ja saps. Capipota...
1: O sigui, ens haurem de posar malalts per anar a l'hospital. Gamba blanca serveix, sí, a l'hospital.
2: Ens, sí, ens podem fer ja tu i jo, que anem, sí, a la mateixa habitació i ens fotem el tibet, ens fotem el sopar avui.
1: Però imagina't, que no ho vull, però imagina't que un dia estàs malalt, clar, suposo que tens la mà trencada, demanaries anar a la cuina per fer-te una truita a la francesa?
2: Okay.
1: Hòstia. Clar, escolta, jo soc cuiner...
2: La deixes baixar un momentet.
1: Sí. Jo això que heu fet no sembla bé, però ja hi rectificaria una mica...
2: Però jo m'imagino una cosa, eh? Ara quan explicava el Miquel això que fan cap i pota, que, sí, a tu et porten allò la bandejeta i tu dius... Olores i fas... Hòstia, aquest olor em sona. Aixeques la tapa... I fas, ole, no? Perquè molts cops als hospitals, sí, sí, amb tot el carinyo,
1: sí, sí,
2: és menjar molt senzillet, perquè la gent s'ha de cuidar, però un cap i pota. Deixaria de fer el ferrat per posar-me.
1: Ja ha passat molta gana. Sort el fuet que em portava ma mare.
2: Tinc el record, te recordes allò dels Dalton? Que sempre els hi donaven aquella barra de pa amb la llima dins. A tu et passava la baguette amb la llonganissa dins.
1: Exacte, amb la llonganissa. Escolta, avui és Sant Adrià. Bé, Sant, és l'aniversari de Ferran Adrià.
2: Correcte, correcte. És que feia il·lusió fer la petita introducció, perquè l'altre dia vaig poder estar a la Fundació El Bulli, que és el museu que han fet en el restaurant.
1: Sí.
2: I avui també estava escoltant la ràdio, escoltant l'aniversari, 64 anys, a Ferran Adrià. I, hòstia, va ser un flipe, perquè vaig poder anar-hi, doncs, amb la meva família, amb molta gent de Casa Mar, altres restaurants. Vaig poder saludar el Ferran, em va poder firmar un llibre que tinc del Ferran, així, un dels primers, i li tinc molt de sentiment. I vam poder fer, doncs, un tomb per tot el restaurant, per tot, i realment, sobretot per la gent que li agrada la cuina, que va viure un moment, doncs, aquest gastronòmic, així, en primera persona. Hòstia, val molt la pena. A més, és un paratge, no sé si coneixes Cala Pedrada Montjó.
1: I tant.
2: És un paratge.
1: Com han quedat les reformes?
2: Jo vaig trobar molt acertat, perquè sí que hi va haver una mica...
1: Molta polèmica amb els ecologistes.
2: Que la gent, però sí, jo crec que l'han integrat molt, el restaurant segueix siguent la mateixa estructura, sí que ha crescut una miqueta, perquè han fet com a la planta de dalt, però jo crec que està molt integrat, que queda com molt difuminat. Inclús hi he anat algun cop en bici des de l'altre costat, que faig una volta. I quan mires, no distorsiona. No distorsiona. I la veritat que jo crec que l'experiència... Hòstia, ens van explicar tot superbé. Vam poder també degustar un parell de petes molt clàssiques.
1: Com puc anar-hi? A on he de fer... Ja ho trobaré per internet, no? Però està tancat ara? És només...
2: Jo crec que ara està obert fins... No sé si van fins setembre, crec que és més o menys. De finals de maig cap a fins a setembre.
1: Sí.
2: I crec que tanquen diumenge i el dilluns, si no m'equivoco. Però no els hi vam anar a través de la caixa. I des d'aquí, hòstia, felicitats. I tothom que li agradi el món gastronòmic, una visita divertida per anar a passejar.
1: Al Bulli.
2: I a disfrutar...
1: A la Fundació del Bulli.
2: A la Fundació del Bulli.
1: Molt bé. I què?
2: Tinc unes preguntes, perquè vinc avui entremaliat.
1: Ja t'assembles a mi.
2: Va, sí, no, és això d'ajuntar-me amb tu.
1: Sí.
2: Jo et faig unes preguntes i tu has de saber de què parlem, vale? És un producte,
1: Perillo.
2: Vale, vinga, va. Es mengen des de fa segles. Pam. És que ara estava rient. És que ric sol,
1: Desmenja des de fa segles, jo què sé.
2: Sí, no, això podria ser moltes coses.
1: Sí.
2: Són molt nutritives, però molt lleugeres. Què t'insinua?
1: Sí. Peix, carn, què? Verdura?
2: Vegetal.
1: Vegetal.
2: Els grans xefs les consideren un producte gourmet.
1: El Virgínia?
2: El Virgínia, t'estàs acostant. S'han de consumir molt ràpid perquè és molt delicat. I aquesta pista és bona,
1: Carbassó?
2: Molt a prop. Són molt difícils de conservar?
1: Molt difícils de conservar? Carbassó, el Virgínia...
2: El Carbassó vas bé,
1: Sí?
2: Vas molt bé. Duren pocs dies perquè són fràgils.
1: Cogombra?
2: Ens agraden molt arrebossades i fregides.
1: La flor de...
2: Ho tens.
1: La flor del d'allò, de la...
2: Que ho tens?
1: La flor del carbassó?
2: La flor del carbassó.
1: Ah, home, per favor.
2: El zucchini, no? Com et diuen, el zucchini, no?
1: No sé.
2: Sí, els italians.
1: Sí, sí, el zucchini, sí, sí. I els anglesos també.
2: També, no? Doncs és un dels productes, jo crec, que entra ara, i com que sempre intentem tenir, doncs, seguir una mica la temporada... Hem vist un dels productes que m'encanta, intentarem la setmana que ve. Sí que és veritat que és molt fràgil i que a vegades costa tenir-los sí. les cartes, i molts cops fixeu-vos que és molt difícil trobar-lo doncs, a grans superfícies
1: és difícil de fer,
2: per la fragilitat que té.
1: Sí.
2: És difícil i no difícil. Ah. És la flor del carbassó, i de fet ja, aquesta seria la femella, i de fet ja el badoc, que és molt semblant, que és de la tija, que seria el mascle.
1: El mascle.
2: Totes dues són bones, sempre preferim la de la femella, perquè és com més fina, més sutil. Vale? L'únic que està d'anar amb cuidado, si tots tenim una mica teu nord, que a vegades t'emporta, és que a vegades tenen bitxos, tenen invitats, tenen invitats a dins.
1: El mascle.
2: No, collons, que tenen formiguetes.
1: Ah,
2: de fet,
1: vale.
2: Si no tens mania, les arrebosses, te fots amb les formiguetes i és proteïna, però només et recomano un pinzellet o expulsar-les una miqueta, vale? Dos recetes, jo vaig fent, perquè
1: sí,
2: al final...
1: Sí, continua.
2: Dos recetes molt bones.
1: Sí, a veure.
2: Vale, a mi m'agraden arrebossades.
1: Sí.
2: Vale. Tal qual, pot ser amb farina,
1: sí.
2: Una miqueta d'ou i una miqueta de pa ratllat, i fregides, són sí. molt cruixents, sí. són molt bones, però també és molt divertit poder-hi farcir, o sigui, farcir-les amb coses. Vale? Coses que m'agraden molt. El formatge amb una anxoveta, això és molt italià. Ara, de fet, el que fem és fer unes voltes, o sigui, farcim amb una crema, per exemple, de formatge fresc.
1: Sí.
2: Vale? Una miqueta de sal, posem una anxova, mitja anxova, a dins. Sí. Pam. Enrotllem una mica i arrebossem. Recomano arrebossar-les, poden fer sense arrebossar qui no li agraden els fregits, però perd bastanta màgia.
1: Clar.
2: Et queda com una...
1: Una mica de tempura va molt bé.
2: Això, que si no queda una mica allò que hi li falta
1: sí,
2: alguna
1: sí, sí, sí.
2: Aquesta seria molt bona. Una altra que fèiem a Casamar, que era amb un rovell d'ou.
1: Ah?
2: Agafes un rovell d'ou amb compte. Obres una miqueta aquesta flor sense els invitats, poses un rovell d'ou, una mica de sal, l'enrotlles i el mateix. Tempura o només farina i fregit seria bo. Farina, ou i pa ratllat. Un pa ratllat, aquest panko, que són com aquestes escames del pa que en diuen japonès, queda molt bo perquè queda un crocant molt xulo. I una molt bona, que també m'agrada molt, que és un tartar de gamba. De gamba blanca o gamba vermella, sempre de Palamós. Treballat, el posem a dins i arrebossem i fregim.
1: Ostres.
2: I és una mossegada d'aquestes. També important. Es fregeixen i es mengen.
1: Ostres.
2: No va, les faig i me'ls menjo d'aquí 10 minuts.
1: Ha de ser boníssim.
2: Té que ser crocant i té que ser molt bo. I això sí, és un producte jo crec que ens dura poquet perquè és molt fràgil, o sigui que tots disfrutem dels horts, disfrutem de les flors i...
1: Molt bé. Escolta, doncs moltes gràcies. I això és de Can Ferran Adrià, aquestes idees de...
2: Mira, no, però estic segur que de Flor de Carbassó crec que ell feia algun... I si no hi ha un plat del celler Can Roca, que era molt xulo, que feien com la deconstrucció de la... Mira, la deconstrucció sí que és de Ferran Adrià. De la Flor de Carbassó i te la feien la seqüència. Els pístils et feien una com un cruixent, te feien una part fregida, que això sí que seria, jo crec, una mica l'escola Ferran Adrià aplicada per la cuina del celler Can Roca. Mira.
1: Molt bé. Moltes gràcies, senyor Casellas.
2: Ja, doncs,
1: fins la setmana que ve, que vagi bé.
2: Bona tarda.
1: Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Petits luxes que us permeteu de tant en tant i no us fan sentir culpables. Pere de Calella diu: jo tinc el costum d'escapar-me algun diumenge a dinar fora amb la família, encara que sigui senzill, potser no és necessari, però ens dona vida i records. Amb el ritme que portem, crec que aquests moments compensen molt. No em genera cap culpa gastar-hi diners. Al contrari, ho considero salut mental. Molt bé. La Núria de Girona: per mi el petit luxe és comprar llibres sense pensar-m'ho gaire. M'encanta llegir i és una despesa que no em sap greu. I acabo de moment amb l'Albert de Banyoles. Diu: jo em permeto molt sovint anar en bicicleta i després fer un bon esmorzar. Pot semblar poca cosa, però aquell moment és sagrat. També en compro algun gadget esportiu de tant en tant i no em sento culpable. Crec que si una cosa et fa feliç i no fa mal a ningú, endavant les atxes!

0: Shattered Dreams, els cors, una trencadissa de somnis. Eren el Johnny Hate Jazz. Per cert, parlant de somnis, parlarem del Girona. Avui és un dia clau, eh? Hem de guanyar la Real Societat. D'aquí uns moments connectem amb en Raül Muixac i la Carla Saló, que van ja camí de l'estadi de Montilivi per veure com estan les coses, si tenen més moral que l'Alcoiano. I mentre truquem, recuperarem aquesta cançó que estem escoltant de fons. Qui no coneix Air, Wind and Fire, September? Serà després de la publi. Fins ara.
1: De cap a cap.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
3: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
4: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
5: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
6: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
7: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
8: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
9: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
10: Diputació de Girona.
11: Quan tot funciona, no es nota. Però quan falla, necessites els millors. Electroiglesias, instal·lacions elèctriques i fontaneria amb un enfocament actual, ràpid, net i eficient. Electroiglesias, innovació en cada detall, professionalitat en cada servei. Confia en qui cuida casa teva com si fos seva. Visita'ns a electroiglesias.es. Solucions intel·ligents, resultats impecables.
12: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine a seu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.

0: Earth, Wind and Fire. Al setembre d'aquest any, el Girona serà primera divisió o no? Raül Muixac, Carles Saló, bona tarda, com esteu?
1: Bona tarda.
0: Què tal, camí de Montilivi?
1: Sí, molts nervis, molts nervis.
0: Ah, sí? T'has pres Tic la Reina o què?
1: Ui, espera, que s'ha tallat. Digues, sí. Repeteix.
0: Sí, que si t'has pres una mica de Tila.
1: No, però ho hauria d'haver fet.
0: Bueno. Escolta, Raül, avui, és, avui sí que és el dia de... I, a més, tenint en compte una cosa, tu ets del, de la Real.
2: Sí, bueno, excepte avui.
0: Ah, vale, vale, vale. Però
2: avui... Una cosa és el negoci, Joan, una, i l'altra la devoció.
0: Com a bon català, estan que sí. Escolta, avui si perdem ja ho podem donar tot per perdut, no?
2: No, tot per perdut no, però serà molt complicat realment. I si guanyem... O sigui, avui, si guanyem no estarà tot fet, però haurem fet un pas endavant. Si perdem, estarà molt pelut. Però no serà definitiu, tampoc.
0: Ah. Ostres, em sembla que avui hi haurà un ambient de nassos, de derbi, de final.
2: Així ho esperem, així ho esperem, perquè realment el Girona necessita tot el caliu que la gent li pugui donar, perquè realment l'equip està bastant, bastant contra les cordes. A mi el que em fa patir més d'aquest escenari no és tant que el Girona estigui en zona de descens, no és tant les derrotes últimes, sinó... els símptomes de que l'equip no reacciona que està enviant a cada partit. Per tant, o canvia com un mitjó la manera com afronta aquests partits, o ho veig pelut, per molt que jo crec que avui la Real Societat plantarà una mica de cara, per allò que ja l'Alavés implicat també en el descens, però si el Girona posa el peu ferm i va decidit, jo crec que la Real tampoc serà l'obstacle. Però el meu dubte és si el Girona serà capaç de fer això.
0: Clar, i a més és que ahir tampoc els resultats que hi van haver ens van ajudar gaire. El Barcelona va perdre, l'Espanyol va guanyar... Diguem-ne que tot està una mica embolicat, eh?
2: Sí, el Villarreal es va deixar aixecar un 2-0 contra el Sevilla. Només el Villarreal, el Getafe d'en Bordalàs, fixa't tu com són les coses, amb el que hem relaxat d'aquest home, va fer la feina. Els altres, doncs, mira, res a objectar-los-hi, emprenya una miqueta els resultats que es van donar ahir, n'hi ha algun fins i tot que fa una mica de ferum, però vaja, són equips que tenen la feina feta i nosaltres no, eh? Però sí, sí, com dius tu, els resultats d'ahir no ens van gens bé.
0: Va, fem la porra o no cal fer la porra en situacions tan crítiques com aquesta?
2: Jo la tinc claríssima.
0: A veure, digue'm.
2: 1-0, gol d'Estuani... Ostres. Quan quedin 5 minuts.
0: I tu, Carla?
3: Jo diré 2-1.
0: Qui els marcarà?
3: Perquè jo crec que hi haurà gols per part de la Real, segur. Per tant, amb un 2-1, i sí, gol d'Estuani, el firmem.
0: Tots dos?
3: Sí.
0: Molt bé, molt bé. Bé, escolta, bé, ja us sentiré. A partir de quina hora el partit a través de Taronja Ràdio i Ràdio Capital...
2: El partit comença a les 8, els nervis i el patiment en antena a partir de 7:45.
0: Molt bé. Què porteu...
2: Prometem emocions fortes avui.
0: Molt bé. No sé, mengeu pipes, compreu alguna coseta, alguna xutxe, us distraieu...
2: No, pipes no, que fan venir set les pipes. No, no, per fer una retransmissió, pipes... Fora, ben lluny, ben lluny.
0: Molt bé.
2: El sucre sí, però...
0: Molt bé.
2: Pipes no.
0: Doncs ho sentirem. Escolta, molta merda i a veure si ho salvem, això, perquè, escolta, ja no es pot aguantar. Raül, Carla, bona transmissió, que vagi bé.
4: Gràcies.
0: Adéu-siau.

0: 972 313 702.
1: Petits luxes que us permeteu de tant en tant i no us sentiu culpables. Xavi de Girona, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Abans de parlar de luxe, no sé si ets aficionats al futbol i aniràs a Montilivi a veure aquest partit decisiu que s'ho juga tot el Girona entre el Girona i la Real Societat.
2: Sí que el segueixo, el Girona, m'encanta, ja fa temps que el segueixo. No he pogut encara aconseguir
1: entrades,
2: ser soci per anar-hi cada dia.
1: Sí.
2: I hi he anat un parell de vegades. Hi he anat una vegada que feia molta fred i una vegada que va ploure tant que, bueno, vam sortir xops de dalt a baix. I avui el veurem des d'algun bar, amb algun amic, o ja ho veurem.
1: Això que em comentes, per tu és un petit luxe que dius, ostres, això em va de conya avui, acabarem el dia de perfecte.
2: Correcte. Sí, si parlem d'aquestes coses, és, bueno, un petit luxe és quedar amb algun amic, quedar doncs, amb alguna persona doncs, bueno, que és propera o que estimes, i permetre't aquest instant de desconnexió parlant de coses efímeres, de cap cosa important, i bàsicament passar el temps, o sigui, desconnectar de la feina, aquell moment, si vols, doncs, amb la cervesa o amb el que sigui, i amb l'aigua, i parlar.
1: Una cerveseta i uns cacauets per anar picant, oi que sí?
2: Uns cacauets o uns bolets arrebossats.
1: Els quicos, vols dir, no?
2: Sí, i tant.
1: En dius bolets arrebossats. Carai, està bé. Molt bé. Escolta, i els quicos i els cacauets, després no tens remordiments de consciència o escolta...
2: Clar, aquest és el problema. O sigui, a vegades intento, doncs, bueno, fer una vida una mica més sana, no sí. Per res. Tampoc és que no em senti culpable quan em menjo un croissant de xocolata, o dos. Val? Però sí que és veritat que aquest moment és igual que quan estàs en bona companyia, aquest punt d'accés és bo, perquè és el punt de desconnexió. I no em sento malament. Després, pues, mira, potser no sopem i ja està. Però sí, és el petit luxe. Parlem de coses petitones,
1: perquè... Molt bé. Escolta,
2: doncs és això.
1: Acabem. Porra. Digue'm la porra del partit d'aquesta nit entre el Girona i la Real Societat.
2: 1-0.
1: Però no ho dius gaire, convençut,
2: No, perquè, hòstia, és que pateixo molt i tampoc veig que riguin gaire, deuen estar molt cansats, o si els està costant molt, i, bueno, amb un en faig prou.
1: Molt bé. Sí, amb un en tenim prou. Mentre guanyin, ja n'hi ha prou. Molt bé.
2: Sí.
1: Xavi de Girona, una abraçada, que vagi bé.
2: Igualment. Adéu.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina. Són les

0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: L'Agència Catalana de l'Aigua atura el projecte que preveia modificar les motes del tram final de la Tordera després de les protestes del sector agrari del Pla de Grau. En concret, queda descartada la coneguda com a Alternativa 3, que plantejava desplaçar la mota fins al Rec Viver, una actuació que afectava de ple al sector agrícola. La decisió es va acordar durant la trobada de l'Espai Agrari de la Tordera feta aquesta setmana entre administracions, pagesos i representants de la Generalitat. Ara s'obrirà un nou procés per buscar alternatives que permetin millorar la gestió del riu sense perjudicar l'activitat agrària. I Vidrera celebra aquest cap de setmana, el 16 i 17 de maig, una nova edició de la Fira de Tractoristes, una cita ja consolidada al municipi que combina tradició, activitats populars i món agrícola. Durant dos dies s'han programat propostes per a tots els públics, com la tradicional tractorada, exposicions, trobades de vehicles clàssics, concursos, activitats infantils i també àpats populars. La tractorada tindrà lloc dissabte a la tarda i és un dels actes més esperats de la fira. I en clau general, destaquem que l'índex de preus al consum es va moderar fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que el març i se situa per sota de la mitjana espanyola, que també va caure lleugerament fins al 3,2%. La baixada s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i per aquest motiu el govern espanyol ha indicat que eliminarà la rebaixa de l'IVA a partir de l'1 de juny. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres la nuvolositat seguirà, també ho faran els ruixats. Les temperatures màximes baixen considerablement i se situen entre els 14 i els 17 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Ràdio Marina.
6: Hola, Gala.
7: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
6: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
7: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
8: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 2527 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Goltresa 8 de Girona.
9: De cap a cap, amb Joan Bosch.
10: Sis de la tarda, 4 minuts, última hora de cap a cap a Ràdio Marina, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Capital. D'aquí uns moments anem cap a Banyoles, allà hi ha l'escriptor anglo-català Matthew Tree, que ens fa el seu comentari setmanal.

0: 3 minuts i un quart de 7 de la tarda. Anem a Banyoles. Allà hi té el quarter general, en Matthew Dri. Hola, Matthew, com estàs?
1: Molt bé, Mercè, Joan. I tu?
0: Doncs molt bé. Avui, ja sé que no t'agrada el futbol, però avui els gironins estem molt pendents de si el Girona guanya la Real Societat, que això permetria tenir un cert alleujament i no patir per pel descens de categoria. Ja sé que tu el futbol ni et va ni et ve, no?
1: Bueno, no hi he entrat mai, però sí que m'havien explicat això ja.
0: Està bé, està bé. De totes maneres, clar, si la passió pel futbol a Anglaterra i la que es viu aquí és semblant... com la definiries, la d'un país i l'altre? Per exemple, l'anglesa i la catalana és tan intensa o són molt diferents?
1: Sí, és molt intens. Tot i que a Catalunya i, de fet, a Espanya en general, està molt respectada l'actitud que hi ha aquí pel futbol, perquè es pren molt seriosament aquí. Sí. I a Anglaterra tres quarts del mateix. O sigui, no tinc cap amic anglès que no segueix un equip.
0: L'altre dia vaig veure unes imatges del príncep William, que es veu que es fan d'un equip de Londres, no facis dir el nom, i que celebrava com un hooligan diguem el... Saps de quin equip és? Ostres, el Crystal? No.
1: O sigui, si no m'interessa la família real i no m'interessa el futbol...
0: Encara menys.
1: Joan, malament anem.
0: Malament. Va, canviem de tema. Matthew, de què vols parlar avui?
1: Mira, un tema local. Un tema local i jo crec que molt important. I m'estranya molt que estigui passant. Em refereixo al fet que a partir del 26, el dia 26 d'aquest mes, els bibliotecaris del país faran vaga i que els professors i els mestres d'aquest país ja estan fent protesta rere protesta rere protesta per les seves condicions laborals. O sigui, aquí tenim dos dels puntals culturals més importants de Catalunya i se'ls està tractant com si no tinguessin cap mena d'importància. O sigui, l'ensenyament i l'accés gratuït als llibres i també altres formats. I ho trobo absolutament increïble, sobretot els bibliotecaris, perquè en aquest país s'ha gastat una fortuna, però una fortuna per crear una xarxa excel·lent de biblioteques. Jo crec una de les millors de tota Europa, sense cap mena de dubte, però després no paguen bé els bibliotecaris, no n'hi ha prou de bibliotecaris i faran vaga. I no cal dir que l'educació, potser sobretot a Catalunya, amb els seus dos idiomes oficials, etc., és molt, molt, molt important. I jo trobo, vaja, a més tenim en teoria un govern socialista a Catalunya que hauria de ser molt atent per aquests temes, però es veu que la cultura tan els fa, vaja.
0: La problemàtica dels docents aquí a Catalunya és igual, semblant a Gran Bretanya, o les condicions laborals, deixant a banda el nivell de vida, que és totalment diferent, però diries que les condicions laborals dels professors anglesos són molt millors que no pas la dels catalans?
1: Són correctes. No diria que són òptimes, però són correctes. És a dir, és una feina respectada en aquest sentit, respectada en el sentit financer de la paraula. O sigui, ser professor vol dir guanyar normalment un sou molt correcte. Mentre que aquí no s'entén. El que sí que està passant a Anglaterra és el mateix que amb les biblioteques d'aquí. Amb la diferència que moltes vegades la infraestructura a Anglaterra no és tan bona com la d'aquí, però sí que està passant la mateixa cosa a Itàlia i a França. Itàlia, França i Anglaterra estan retallant, però d'una manera bastant brutal, els diners per les biblioteques públiques, evidentment, em refereixo a les públiques. I algunes han hagut de tancar... per favor.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, això dona accés als gratuït als llibres a tota la població. És una cosa, per mi, inexplicable. Mm.
0: Desconeixia la problemàtica de, dels bibliotecaires, sí que sóc conscient de la dels docents, però en fi, a veure si es pot resoldre tant d'uns com, com dels altres. Màcio, moltes gràcies.
1: Les dues coses.
0: Les dues coses, exacte. Ens sentim dijous que ve. Una abraçada a Banyoles.
1: Fins dijous.
0: Adéu.
1: Gràcies.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Petits luxes que us permeteu de tant en tant i no us fan sentir culpables. Albert de Banyoles, jo em permeto molt sovint anar amb bicicleta i després fer un bon esmorzar, sí senyor. Pot semblar poca cosa, però aquell moment és sagrat. També en compro algun gadget esportiu de tant en tant. La Laura és de Lloret, diu, el meu luxe és comprar-me cremes o productes de cosmètica bons. Em fan sentir bé i no em sap greu gastar-m'hi els diners. I acabo de moment amb en Miquel de Torroella, diu, jo em regalo escapades curtes sense esperar vacances llargues. Un dia a la muntanya o a la Costa Brava, m'és igual. Són aquests petits canvis d'aire els que em recarreguen de debò. I no em genera gens de remordiments gastar-m'hi diners perquè noto que realment ho necessito.

0: Ain't no stopping us now, Luther Vandross, quan passen ja 2 minuts de 6:15. I després anirem a la ràdio de la Donna Summer. Serà després de la publicitat.
1: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
2: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
1: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
2: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
3: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix.

0: tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
1: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
6: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
7: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
8: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Italia a casa teva.
9: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.
10: Let's go, girls.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: S'ha acabat la cançó de la Dona Sommer perquè estava parlant amb en Raül Muixà, que ja el veig a l'estadi de Montilivi amb la Carla Saló. Hola, Raül, com estàs?
2: Molt bé, aquí instal·lat ja. I saps què? A ploure.
1: Què?
3: Hi ha el Girona avui.
1: Què vols dir que hi ha el Girona? No, un momentet. No, es barrejava una...
2: S'està colant una trucada per telèfon, jo diria.
1: Sí. És que tinc una trucada que s'espera i no esperava la teva connexió, que ja fóssiu
2: doncs
1: aquí.
2: Escolta.
1: He vist... Ara veia fotos de l'autobús del Girona arribant aquí. Quin ambient hi ha, Raül?
2: Doncs, de moment, molt poc ambient, perquè, clar, és una malora entre setmana i, a més, el dia està rúfol. I, vaja, per exemple, a la nostra posició ens està plovent una miqueta. Haurem de passar la gamusa. Però bé, de moment encara tranquil·litat.
1: Quin gran qualificatiu, rúfol. Es fa servir poc, eh? Molt important.
2: Però el dia és rúfol, és allò que encara no s'ha acabat de desformar la tempesta, no s'està bé amb jaqueta ni sense jaqueta, i no sé com qualificar-ho.
1: Carla, hi haurà tempesta avui de llamps i trons o què?
4: Aviam, jo he mirat la previsió i deia
1: No. Al camp, a la gespa, en sentit figurat.
4: Esperem que no, eh?
1: Fots una cara de patiment?
4: És que pateixo molt amb el futbol, jo. Oh. Mira la canya, la canya que vas entrevistar,
1: sí,
4: ara acaba de sortir la gespa.
1: Ostres, va dir unes quantes paraules molt ben dites, eh? Molt ben dites, i s'entenen de seguida.
4: És la millor bossa.
1: La millor bossa. Escolteu, doncs, res, d'aquí una estona us sentim, eh?
2: I tant, a patir tots.
4: Fins ara.
1: Amb el vostre permís jo vaig fent, eh?
2: Ves fent. Aquesta entrevista que tens aquí esperant, tu, per culpa nostra.
1: Anem cap a Olot. Avui estem parlant dels petits luxes que no us fan sentir culpables. Mariona, hola, com estàs?
5: Hola, bones tardes, és Olot. Bé, molt bé.
1: T'agrada el futbol?
5: Ara sentia parlar això del Girona.
1: I què?
5: No m'agrada gaire el futbol. No m'agrada, però el Girona és el Girona. Clar, sí. La noia que fa les fotos és Olot. A la Nuri Marguí, vull dir que, esclar, aquí hem d'apujar-los 100%
1: amb els de
5: Girona.
1: Està bé.
5: Però sí que tindran un dia raro, pobrets. S'han de portar un xubasquero.
1: Sí, però jo...
5: més
1: que la qüestió meteorològica em preocupa el resultat, perquè si perden avui, escolta, ho tenim molt malament. Com diuen allò, mala peça al taler, eh?
5: No, guanyaran.
1: Sí? Bueno.
5: Amunt el Girona, amunt.
1: Molt bé. Escolta, i tu què és el que et fa aixecar amunt els ànims, allò que dius, ostres, avui em permet un petit luxe i no em fa sentir gens culpable, i el repeteixo d'una manera constant i sovint. Què és?
5: Jo, sí, jo tinc el luxe, soc jo molt diferent de tothom, eh? La gent fa cua per anar-se'n a un restaurant de Fella Michelin,
1: sí.
5: El meu fill va estar un any apuntat per poder-s'hi anar. Jo, el meu luxe és anar a un hotel de 5 estrelles.
1: Ah, mira.
5: El meu luxe.
1: Està bé.
5: Trobo que vas allà...
1: Perdona,
5: sí.
1: Varia molt de 4 a 5 estrelles un hotel per tu?
5: Home, a vegades els 4, ara no són els 4, saps? Vull dir, són uns 4 que són com un 3 de vantes. A veure, he anat a hotels de 2... Per exemple, a la Vall d'Aran, a l'hotel La Creu, a Salardú, que era un 2, que era com un 4.
1: Sí.
5: Vull dir que era fantàstic. Però, bueno, un petit luxe, si pots anar a un hotel de 5 estrelles, home, està molt bé, jo m'estiu més gastar molsa. Que tothom s'agraci els calés allà on vulguin, eh?
1: Digue'm...
5: Si volen anar-se...
1: Digue...
5: allà a fer un any de cua per anar a fer un dinar, aquí vagin, però jo no.
1: Digue'm, va, és igual el nom i el lloc, digue'm l'hotel de 5 estrelles que t'ha agradat més, sí. I que tu has passat allò, dir, ostres, que bé m'ho he passat. No m'importa haver-me gastat els calés que m'he gastat.
5: I no era tan car l'hotel a Singapur del Marina Bay Sands, que és un espectacle. No sé si has estat tu a Singapur.
1: No, és com
5: un barco, que té una piscina impressionant.
1: Ah, és aquell de les piscines a dalt de tot, que n'hi ha una a cada gratacel?
5: A cada pota.
1: Que
5: és tota junta. Però és un hotel que quan entres, ara ja vam anar-hi amb tota la família, quan entres quedes al·lucinat. És un hotel per al·lucinar, perquè no ho veus, piscines immenses, aquelles que cauen. Vull dir que, bueno, és poder l'hotel més espectacular que he estat.
1: Molt bé. Doncs escolta, quan tingui calés i temps, anirem cap allà.
5: Li diré... Tampoc són tants calés, eh?
1: No?
5: Tampoc és tan car, eh?
1: Molt bé.
5: Hi ha de més cars, eh? Hi ha de més cars. Hi ha el Raffles, que és més car.
1: Molt bé.
5: Tu vés a Singapur i vés a Marina de Sants.
1: Escolta,
5: i t'agradarà molt.
1: Li puc dir que vinc de part teva?
5: No, perquè no em coneixen. No em coneixen.
1: Apa, Mariona,
5: una... O que em coneixessin.
1: Molt bé.
5: Va,
1: una abraçada. Adéu. Família, marxem ja, eh? Demà tornem a partir de les 4 de la tarda, com sempre, de 4 a 7, aquí, eh?
0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Marina, Taronja i Capital.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una actuació que el govern considera estratègica per tal de reforçar l'atenció sanitària a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El projecte, amb una inversió prevista de 82,9 milions d'euros, permetrà incrementar la capacitat assistencial del centre, modernitzar les instal·lacions i millorar els serveis. L'actuació preveu doblar pràcticament la superfície de l'hospital i augmentar recursos com llits, quiròfans i espais d'urgències. Des del territori, l'alcalde de Calella, Marc Buch, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada. I el Maresme ha registrat aquest mes d'abril la xifra d'atur més baixa dels darrers 18 anys, amb prop de 18.800 persones sense feina. Les dades suposen una nova baixada tant respecte al mes anterior com en comparació amb fa un any. Segons el Consell Comarcal, la desocupació disminueix a la majoria de municipis i consolida una tendència positiva del mercat laboral. Tot i això, l'atur continua afectant especialment les dones i les persones de més de 55 anys. La taxa d'atur a la comarca se situa lleugerament per sobre de la mitjana catalana. I en clau general, destaquem que el Departament d'Educació i els sindicats USTEC, professors de secundària i CEGT, es reuneixen avui dijous en una nova mesa sectorial amb l'objectiu d'intentar apropar posicions en el conflicte educatiu obert des de fa setmanes. El Departament ha avançat que presentarà una proposta relacionada amb la inclusió educativa, mentre que els sindicats reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Aquest dijous també hi ha convocada vaga a les comarques gironines i a la Catalunya central. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous amb cel cobert durant tota la jornada i també ruixats. Les temperatures màximes se situen entre els 19 i els 21 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una actuació que el govern considera estratègica per reforçar l'atenció sanitària de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
2: Realment, l'activitat pesquera i tota l'activitat que es fa en el port de Blanes és una part molt important del teixit econòmic local. I nosaltres el que volem fer és posar en valor tot aquest teixit econòmic del port, que no només és la pesca, també hi ha altres activitats nàutiques, d'esbarjo, esportives.
3: Us ensenyem com pesquem, us ensenyem els barcos, us ensenyem l'ofici, us ensenyem el producte i gaudiu d'aquest producte i de la nostra cultura, gaudim del patrimoni que té Blanes i gaudim de la importància que té el sector pesquer dintre de la comarca. Penseu que som el port més important de Girona.
4: Parlon es disculpa, va ser un error que els Mossos s'infiltressin. La titular d'Interior admet el fet desafortunat de camuflar agents en una assemblea de mestres.
1: 14 de maig del 1952 va néixer David Byrne, el cantant dels Talking Heads. Seria un dels grups més destacats de l'escena de Nova York de finals dels anys 70.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambos, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
1: Entrades a antrapolis.com.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
5: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
6: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
5: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
8: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
7: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
8: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient?

0: Ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Si imagines un espai millor, és perquè ja és possible. Lícer Group. Reformes i construcció amb una visió actual. Disseny, qualitat i execució impecable. Transformem idees en espais reals, amb cura pels detalls i acabats que marquen la diferència. A Lícer Group, rapidesa, responsabilitat i exigència en cada projecte. Visita'ns a lícergroup.es.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Yellowsales, Yellowsales. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és Black, és Yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net. Mimma.
1: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
2: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
3: Diputació de Girona.
4: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
5: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
4: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
5: Com?
4: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
6: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
4: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
5: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell, ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
8: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
9: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
10: Aquesta setmana, ho hem de reconèixer, us ho hem posat una mica difícil. A motiu de l'inici de la gira de retrobament, 30 anys després de l'último de la fila, amb un doble concert a l'Estadi Olímpic, hem decidit que la nostra enquesta de la setmana posaria en competició tres temes clàssics de l'último. El primer d'ells pertany a un àlbum de l'any 1993. El més recent de tots pertany a l'Astronomia Razonable, Lápiz y Tinta, una petita meravella, que ha quedat aquesta setmana en tercera posició amb el vostre 17% dels vots. Complicada, com dèiem, la proposta, perquè la nostra segona pertanyia al nuevo pequeño catálogo de seres y estares. Un clàssic, Cuando el mar te tenga, amb un 40% dels vostres vots, s'ha posat en alguns moments d'aquesta setmana en primera posició, però ha acabat quedant en segona. La guanyadora, per poc, per un 43%, Aviones plateados, d'un àlbum del 1986 anomenat Enemigos de lo ajeno. Van dir adéu al 1998, 30 anys després, torna a Viola i esperem que per quedar-se. Amb un tema que ha marcat la joventut de molts de nosaltres, Aviones plateados, ens quedem. Gràcies als vostres vots, aquesta serà la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: La nostàlgia feta cançó. Aviones plateados de l'último de la fila. Gràcies al 43% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Fundació Roca Galàs ha iniciat els tràmits per comprar el local de l'Ateneu Popular Safera Ferotge de Blanes i ha presentat documentació al jutjat per intentar aturar el desnonament previst per al 21 de maig. L'operació busca garantir la continuïtat d'aquest espai social i evitar que passi a mans de fons d'inversió. L'entitat assegura que les negociacions estan avançades i confia que es pugui suspendre el llançament. Davant aquesta situació, l'Ateneu ha convocat mobilitzacions per als dies previs al desnonament amb una assemblea oberta i actes de suport per tal de defensar la continuïtat del projecte. I avui es presenta en roda de premsa la tercera nit de la comunicació de la selva, que se celebrarà la setmana vinent. L'acte comptarà amb la participació de representants institucionals i professionals del sector, així com membres de l'organització. La nit de la comunicació és una iniciativa sense ànim de lucre que neix amb la voluntat de consolidar-se com un esdeveniment anual de referència a les comarques gironines. L'objectiu és crear un espai de trobada per a professionals del periodisme i la comunicació, fomentar l'intercanvi d'experiències i també analitzar les noves tendències del sector. I en clau general destaquem que la Comissió Europea preveu impulsar l'any vinent, el 2027, una recomanació perquè els estats membres prohibeixin les anomenades teràpies de conversió dirigides a persones del col·lectiu LGTBIQ+. La decisió arriba després que una iniciativa ciutadana europea superés el 1 milió de signatures reclamant mesures contra aquestes pràctiques. L'executiu comunitari considera que aquestes intervencions parteixen d'una idea falsa i poden provocar danys psicològics i físics duradors. La recomanació no tindrà caràcter vinculant, però busca pressionar els governs perquè avancin cap a la prohibició d'aquest tipus de pràctiques. Hi ha el temps segons del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui dijous, de nuvolades, també ruixats, amb temperatures màximes que se situen entre els 19 i els 21 graus. Demà divendres la tònica serà similar, amb cel cobert i pluja. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una actuació que el govern considera estratègica per reforçar l'atenció sanitària de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
2: Realment, l'activitat pesquera i tota l'activitat que es fa en el port de Blanes és una part molt important del teixit econòmic local. Nosaltres el que volem fer és posar en valor tot aquest teixit econòmic del port, que no només és la pesca, també hi ha altres activitats nàutiques, d'esbarjo, esportives.
3: Us ensenyem com pesquem, us ensenyem els barcos, us ensenyem l'ofici, us ensenyem el producte i gaudiu d'aquest producte i de la nostra cultura, gaudim del patrimoni que té Blanes i gaudim de la importància que té el sector pesquer dintre de la comarca. Penseu que som el port més important de Girona.
4: Parlon es disculpa, va ser un error que els Mossos s'infiltressin. La titular d'Interior admet el fet desafortunat de camuflar agents en una assemblea de mestres.
1: 14 de maig del 1952 va néixer David Byrne, el cantant dels Talking Heads. Seria un dels grups més destacats a l'escena de Nova York de finals dels anys 70.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 € quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 € quilo. Costelló de pagès, 8,95 € quilo. Botifarra de porc, 7,50 € quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
5: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio musical lliure de peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
6: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
2: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Sils es torna a vestir de primavera amb una nova edició de Tocs de Flor. A Ràdio Marina t'ho volem explicar. El dissabte 16 de maig anirem a Sils, des d'on farem una programació especial en directe per parlar amb alguns dels protagonistes d'aquesta festa. Dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 1 del migdia, programació especial en directe des de Tocs de Flor, de Sils, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Sils.
5: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
1: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida a 9:45 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
2: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
3: Uf, quina pinta!
4: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
3: Per què?
4: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
3: Home, doncs posa-hi remei.
5: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
7: La Masia Tordera.
8: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
9: Et busco i t'habito.
10: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
11: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Agència Catalana de l'Aigua atura el projecte que preveia modificar les multes del tram final de la Tordera després de les protestes del sector agrari del Pla de Grau. En concret, queda descartada la coneguda com a Alternativa 3, que plantejava desplaçar la multa fins al Rec Viver, una actuació que afectava de ple al sector agrícola. La decisió es va acordar durant la trobada de l'Espai Agrari de la Tordera feta aquesta setmana entre administracions, pagesos i representants de la Generalitat. Ara s'obrirà un nou procés per buscar alternatives que permetin millorar la gestió del riu sense perjudicar l'activitat agrària. I Vidrera celebra aquest cap de setmana, el 16 i 17 de maig, una nova edició de la Fira de Tractoristes, una cita ja consolidada al municipi que combina tradició, activitats populars i món agrícola. Durant dos dies s'han programat propostes per a tots els públics, com la tradicional tractorada, exposicions, trobades de vehicles clàssics, concursos, activitats infantils i també àpats populars. La tractorada tindrà lloc dissabte a la tarda i és un dels actes més esperats de la fira. I en clau general, destaquem que l'índex de preus al consum es va moderar fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que el març i se situa per sota de la mitjana espanyola, que també va caure lleugerament fins al 3,2%. La baixada s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i per aquest motiu el govern espanyol ha indicat que eliminarà la rebaixa de l'IVA a partir de l'1 de juny. I al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres la nuvolositat seguirà, també ho faran els ruixats. Les temperatures màximes baixen considerablement i se situen entre els 14 i els 17 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
8: Et busco i t'aviso.
9: Quilòmetre Zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: et busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: et busco i t'evito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos, avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has remputat.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: Quatre quisos.
2: Primer qui, segon qui, tercer qui. I cauen quatre quisos.
0: Sempre al teu costat.
3: He perdut un de l'alquer i ara no m'atreveixo a fer-ho. Varen

0: encertat de l'1 al 1000, li he de declarar el meu amor de gamberro.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.
4: Sempre al teu costat.
5: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.

Era l'any 2011 quan sortia a la llum el primer àlbum d'una banda que a dia d'avui són tot un referent del funk americà. Més de 7 àlbums ja publicats i 4 EPs des de Michigan. La formació liderada per Jack Stratton, Tejo Katzman, Buddy Goss i Joe Tarp. Així que tot un plaer obrir l'hora de les notes amb aquest ritme que avui serà la nota habitual i en majúscules. Molt bones a tots i a totes i benvinguts un cop més a aquest espai de ràdio dissenyat i creat per gaudir-lo amb calma, molta música i una mica de paraula per acompanyar-te sutilment a una tria de temes de la meva discografia personal. Com deia, avui tenim un bon grapat de funk amb bandes com Wolfpack, amb la que hem compartit els primers minuts de l'hora de les notes, i aquest Back Pocket, i sense aturar-nos, pràcticament una versió molt especial d'un clàssic dels Beatles, en directe amb la veu de Mario Joseph i el Come Together. Així que espero que estiguem junts en aquesta propera.

0: hora de les notes.
1: Quina meravella! En aquesta ocasió ens quedem aquí, bé, a Donosti, per gaudir d'aquest quartet que practica aquest funky blanc superelegant. Per cert, en aquesta ocasió acompanyat de Tom Misch. I com es nota que volen experimentar i disfrutar com nens petits amb aquestes bases. Una completament instrumental a l'hora de les notes amb Cosmic Sun.

Bé, no cal dir que és tot un fenomen. Moltíssima gent ara està descobrint o redescobrint el que ha estat Michael Jackson. Bé, bàsicament era i serà sempre l'indiscutible rei del pop. Aquí amb els seus germans, els Jackson 5, i un dels seus primers èxits, Blame It On The Boogie, a moure els peus amb els Jacksons.

0: Cada setmana, Carles Gilibets presenta L'Hora de les Notes.
1: Una mica d'indie pop ara mateix d'aquesta collita del 2026 amb la banda Borderline. Pertany al seu nou àlbum titulat Twinted, on s'amaguen peces com aquest Terrify. Sonoritat hipnòtica a L'Hora de les Notes. I després, una mica de Deep House amb una veu profunda de les bones amb Do It Again.

0: L'hora de les notes, amb Carla Gilibets.
1: Un dels que segueix l'estela de Sam Smith o C.G. Lewis es diu Bruno Major, suavitat a l'hora de les notes amb aquest Old Fashioned, directament des de Northampton,

són aquestes les cançons que vull compartir amb tu i que em defineixen. We Shall Talk. Doncs nosaltres parlem sobre tot i que ell canti. Són francesos i es van formar com a banda ja fa una bona pila d'anys, des del 1993. Aquí tens una mica de pop dels 60 amb soul, música electrònica i soft rock. Són Tahiti 80. Too much, too fast, too soon. Directes per escoltar les millors melodies des de Formentera, el Garraf Penedès, la Selva Maresma i la Costa Brava i, per descomptat, l'Empordà.

we shouldn't try. Després de les notes dels Easley, moment de més funky, de més ritme funky blanc amb Roosevelt, agafant el nom del que va ser un dels presidents dels Estats Units. Ell és alemany i el seu nom real és Marius Lauber, cantant, productor, disc-jockey, i practica aquesta barreja que tenim sonant amb aquestes ombres, Shadows.

Moltes referències en aquest nou videoclip del britànic Harry Styles. Escoltes el més nou del seu àlbum amb molt de ball i moviment. Dance No More, com tu vulguis. Tens via lliure.

0: gotetes de jazz i modern que es barreja amb aquest deep house de Just Watch the Clouds Go. Sí, hi ha un moment d'ahir a l'hora de les notes també on anirem a parar amb la tecnologia.
1: L'hora de les notes. Just

0: L'hora de les notes, amb Carla Gilibets.
1: Això sí, és contundent i real. Aquell parell ho tenen molt clar. Homenatge als 70 amb aquest Vibration. Amb Paris Alexia. Ells es diuen Tuxedo.

Estàs escoltant Team Atlas i una versió en directe del seu Lighthouse. Les llums de casa que continuen obertes per poder rebre en aquest moment a una gran dama del pop americà, Tori Kelly, i una de les destacades de la seva discografia és aquest Dive. Estàs escoltant L'Hora de les Notes.

0: Cada setmana, Carles Gilibets presenta l'Hora de les Notes.
1: Escoltem per avui i per aquesta setmana el nostre temps de ràdio. Un cop més, moltíssimes gràcies per acompanyar-me i fer-me costat escoltant la meva selecció musical. Has escoltat el remix de Pablo Leo del It's Lovely, un tema d'Alios, i per tancar, Aaron Fraser amb It's a Shame. Tot un plaer, com sempre. Ens escoltem en 7 dies.

0: teu costat.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.